0: El Gran de Parc, dissabte, haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges i comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 de matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59 i a la C17, a partir de la Gleva, a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour, aquest divendres al Palau de la Generalitat. El pas del Tour de França, amb un gran départ inèdit a Catalunya i que desperta gran expectació entre els aficionats del ciclisme, a l'esport en general i als grans esdeveniments, comptarà amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat dissabte 4 de juliol, diumenge 5 i dilluns 6, amb 64 municipis implicats, 61 per on passen el recorregut i els 3 que acull també la sortida de les etapes i també 11 comarques més, entre elles Cunit, com a poble, comarca del Baix Penedès. Però són notícies que anirem ampliant en properes edicions aquest mateix informatiu. D'altra banda, també recordem que Cunit prepara l'organització per al pas del Tour de França per aquest pròxim 5 de juliol, on la ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al tràfic al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. L'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta el tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Per als veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers d'Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de la festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit, amb Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant. També, doncs, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música també serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanó, organitzat per els balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, amb la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la varieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la supernenya original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Orfeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb avaniles i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la gran festa major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. Com bé comentàvem, el nostre pregoner d'enguany serà Guillem Estadella, el qual també, per cert, està d'enhorabona, doncs han aconseguit tot un rècord d'audiència el que, doncs, el seu programa dels taroners de RAC1, el qual podeu escoltar tots els dies de 3 a 4 de la tarda. Recordem que Guillem Estadella, antic col·laborador de Ràdio Cunit, enguany, doncs, treballa a RAC1 i el fa que el poble de Cunit es posi en el mapa. És per això, doncs, que també des d'aquí, des de Ràdio Cunit, vam doncs felicitar a RAC1 per aquesta gran fita i a la qual, doncs, escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
1: Avui els taloners hem fet rècord històric. Cada tarda de 3 a 4...
2: Ai, ai!
1: Som 120.000 oients!
3: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí, per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva, vull dir, que per dir-li, ei, gràcies, que a Ràdio Cunit...
2: Per agrair-li, si em dius això.
1: Sense
2: que...
1: Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
2: Saps que agrair-li era un japonès?
3: Agrair-li, crec que era indonès. He trucat a Ràdio Cunit.
4: Ràdio Cunit, diguem.
3: Jaume, bon dia, què tal? Soc el Guillem Estadella, tot bé o què?
4: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
3: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
4: Sí, sí, fes magazín.
3: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
4: Ostres, felicitats.
3: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit i dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
4: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
3: No, a tu, perquè tu em vas acollir, vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
4: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després de l'informatiu.
3: Fas el magazín i l'informatiu?
4: Sí, quins remeis, ja no hi ha ningú més.
2: Clar.
3: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
4: Home, i tant, clar que sí.
3: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe per als taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones tu la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
1: Què dius?
3: Ai, a Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
1: Que macos.
4: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons l'EGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapés amb 403.000 oients, 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Sagarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí, doncs, felicitem al nostre company Guillem Estadella per molts anys més i, com no, també a tot l'equip de RAC1.
1: Bravo, bravo, bravo!
3: Bravo, bravo, bravo! Ara sí, estupendo, Jaume.
4: Sí.
3: Això
4: m'he trencat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil.
3: No et preocupis. És el millor el Jaume, de veritat, eh?
1: Ostres, que bé.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estadella. És
6: normal, home.
7: Ho passo de conya.
2: Pues vinga, anem.
0: Des d'aquí, doncs, donem l'enhorabona al nostre company Guillem Estadella, quan ha aconseguit aquesta gran fita a través dels micròfons de RAC1. Recordem, doncs, que Guillem Estadella va començar aquí a Ràdio Cunit, i és per això, doncs, també que, a banda d'estar molt implicat en el nostre poble, enguany és el pregoner d'aquesta festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026. 2026, al qual ens convida a participar-hi.
7: Què tal, curitecs i curitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la festa major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la festa major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la festa major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.

0: Des d'aquí, doncs, donem l'enhorabona al nostre company Guillem Estadella, però encara hi ha més conitencs il·lustres dels quals també estan de celebració. I és que estem molt contents i orgullosos de que Laura Almirall, directora de La Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, hagi estat triada com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions, en l'assemblea a la qual es va celebrar el passat dissabte, dia 27 de juny, a Sant Climent de Sasebes. Alguna cosa estem fent bé perquè es fixin amb nosaltres? Doncs declara també Laura Almirall, a la qual ja està dintre de la Federació Catalana de Passions. I parlant de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, també recordem que inaugurem les nostres activitats estiuenques 2026 amb la convocatòria dels Premis de Poesia Alba Estiu en aquesta 31a edició. Podrà concórrer a aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys i la participació implica l'acceptació de les bases a les quals ja estan publicades. Tema lliure, poemes els quals tenen un mínim de 14 versos i un màxim de 60, on els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni qualsevol de primer premi de l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i pseudònim final. En el cos del missatge de correu s'indicarà nom i cognom, edat, adreça, telèfon i DNI. I en cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contactar amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé al 650-468-203, 650-468-203. El jurat estarà integrat per tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà aquest 13 de juliol. S'estableixen els premis següents. En tercer premi, trofeu. Segon premi, trofeu. I el primer premi, un trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeu que tindrà lloc el diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals s'inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificar aquestes bases amb l'oportuna notificació dels participants, així com de la seva interpretació. L'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigui reflectida en aquestes bases. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. El dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Melissa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Melissa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Melissa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim convocatòria del ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Penedès que tindrà lloc en el dia d'avui a les 6 de la vespre. La sessió ordinària del ple comarcal se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cívic l'Estació del Vendrell. Aquesta sessió és pública i no es transmetrà per streaming. Pel que fa a l'ordre del dia del ple ordinari del Consell Comarcal de Baix Penedès, tenim aprovació d'actes de sessions anteriors, l'esborrany de l'acte de la sessió 1/2026 de 27 de març, amb aprovació si s'escau, també despatx d'ofici, renovació de càrrecs electes, renúncia a la presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Antonio Cancino Ronda i de renúncia de la persona següent de la candidatura de Confluència. Per En Comú Podem, la senyora Yolanda López, presa de possessió també del càrrec de consellera comarcal de la senyora Maria del Mar Torné Colom per aquesta mateixa candidatura. També tenim renovació de càrrecs electes. Renuncia al càrrec de la consellera comarcal de la senyora Anna Jané Caral, que ja ho era per Esquerra Republicana a Cort Municipal. Renuncia de les persones següents de la candidatura, com és el senyor Daniel Arbiol, de Cunit, i senyora Mireia Golventura, i sol·licitud a la Junta Electoral Central de la credencial de conseller comarcal a favor de la persona següent d'aquesta mateixa candidatura. També tenim declaracions institucionals, part resolutiva de la sessió, amb ratificacions, procediments judicials interposats per Redemonis Aigua Sau a tramesa d'expedient a jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, ratificació del decret de presidència 223/2026 de data 25 de març. També tenim conveni de col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit d'urbanisme entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Modificació del conveni vigent amb l'Ajuntament d'Albinyana i del Montmell de reducció i ampliació del servei respectivament amb ratificació del decret de presidència 223/2026 de data 10 d'abril. També tenim anex de modificació al conveni de la col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Ampliació del servei a l'Ajuntament de Bellvei, ratificació del decret de presidència 312/2026 de data 21 d'abril. També aprovació inicial del projecte actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana, amb ratificació del decret de presidència 386/2026 de data 15 de maig. Pel que fa a dictàmens, nomenament del senyor Gerard Colet Manyer, representant a l'Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. Ordenança fiscal, OF1, taxa per l'expedició i tramitació de documents administratius, modificació de l'epígraf, D, serveis de l'Oficina Tècnica d'Ambiental Comarcal, OTAC, i de control d'abocaments de les activitats econòmiques, i incorporació d'una disposició addicional amb aprovació si s'escau. També projecte d'obres anomenat projecte bàsic i executiu per les noves oficines del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació inicial si s'escau. També recurs de reposició de presentat per Mondis Aigua Sau amb el decret de presidència 678/2024, pel qual es rebutjaven les factures números 24.166 i 24.155 de novembre i desembre de 2023, corresponents al contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de diversos sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. També compte general de la Corporació de l'Anualitat 2025, amb aprovació si s'escau, i modificació de crèdit número 8 del pressupost 2026 mitjançant crèdit extraordinari, amb aprovació si s'escau. Pel que fa a preposicions de la presidència per tràmit d'urgència, si s'escau, tenim el conveni d'agrupació per l'execució del programa Treball i Formació Convocatòria Anticipada 2026 en 4 línies, DONA, PNP, PRGC i TRANS, amb aprovació si s'escau. També part no resolutiva de la sessió, amb seguiment de la gestió corporativa. Donar compte dels decrets de presidència. Donar compte dels acords de la Junta de Govern. I donar compte de la sentència número 524/2026 de 20 d'abril de 2026, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció 5A, en el recurs contenciós administratiu interposat per Aqualia S.A. contra la resolució 516/2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 20 d'octubre de 2023. Donar compte del Pla d'Acció de Control Intern de l'exercici 2025 i de l'informe d'adequació de l'òrgan interventor. També tenim pressupost de l'exercici 2026, donar compte de l'informe trimestral de l'estat d'execució del pressupost vigent, de les obligacions pendents de pagament i del període mig de pagament a proveïdors. També donar compte de l'informe sobre els límits del personal eventual i les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva, d'acord amb els límits i normes establertes a la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, segons la redacció donada per la llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I propostes dels grups polítics per tràmit d'urgència si s'escau. També part d'impuls i control de la gestió corporativa. Per acabar, pregs i preguntes. Més informació també que ens va arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. Recordem també que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Locas del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. També recordem que tenim sortida patrimonial Les Masies de Cunit el proper 4 de juliol a 6:45 del vespre. El punt de trobada serà la Masia Cal Segu. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat, places limitades. I torna al Viu l'Estiu 2026, Som Artistes, Paraules de Colors. Aquest dilluns, dia 6 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de la Cíntia Branco, adreçada a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès una altra vegada, on ja és obert el termini per sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o més, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús i que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació serà fins al 10 de juliol a les 2 de migdia. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat, tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rumbi cup, dòmino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. L'enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. Més notícies. Tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català d'Energia ha organitzat una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant aquesta sessió s'ha presentat les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN, al que s'han obert espais de debat sobre els futurs del sistema elèctric, amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja s'estan impulsant des del territori. Una jornada que ha estat adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, el qual ens ofereix, a continuació, el temps. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid per començar el mes de juliol, pràcticament de la mateixa manera que vam acabar el de juny, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més. amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejó.
3: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Ràdio Cunit!
4: Ràdio Cunit!
5: 107.0 Ventila!
6: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit!
7: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
8: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit.
9: 107.0
10: FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
11: En la playa también se escucha Radio Cunit.
12: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
13: De Exer Ferrui, tate.
3: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
9: De dia i de nit.
14: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Molt bon dia a tots i totes, benvinguts un dia més a la vostra sintonia. Benvinguts al magazín d'estiu d'aquí de Ràdio Cunit, El Ventilador.
1: El Ventilador.
0: Comencem a caminar a través de les zones de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat, al qual us donem la benvinguda i us recordem que a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com la nostra també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977 67 49 18. 977 67 49 18.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
0: També tenim la nostra web actualitzada i modernitzada. Ja ho heu sentit, les notícies amb intel·ligència artificial. Sí, senyor, www.radiocunit.cat, on us podeu posar en contacte amb nosaltres i també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs com sempre, i l'agraïment a la vostra participació. Us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, dels quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero. Donem la benvinguda als oients també que ens sintonitzen i també a la gent que fa possible aquest programa des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Caldevila, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Lévaro, a la Peli Fantasma, Jordi Mauri i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem ara passant el nostre sumari de continguts d'avui dimecres, ja 17 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Sens. Benvinguts i benvingudes a la vostra sintonia. I per combatre la calor, aquí arriba, escolta, El Ventilador. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar, doncs, tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia i informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també mitjoret abans, també com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de la Ràdio Cunit i el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Com no, també connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. La previsió meteorològica. També connectarem amb la Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Amb la 11, aviam si tenim sort i engreixem la cartera i ens emportem algun pessic amb les combinacions guanyadores dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11 de la mà de Juan Coma, des de Tarragona. A més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn. I també esbrinarem l'estat de les platges. Quines banderes tenim? Tenim bandera verda, vermella, groga? Això ho sabrem de la mà de Josep Miró. A més, també, i com no, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, amb les efemèrides. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I encara tindrem moltíssimes més sorpreses que ens arriben a través de la xarxa de comunicació local de Catalunya. I a banda de tot plegat, també, com no, ens arriba el nostre espai d'entrevistes musicals Sol d'hivern d'estiu, amb Toni Camaro. També la nostra psicòloga, Maria Rosa Blayota, igual com sempre ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia pel que fa a l'estiu. I com no, també tindrem el santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Els afortunats entrareu al sorteig de diversos regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat del nostre comerç local i de proximitat i, doncs, com no, promocionar el producte quilòmetre zero. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda de Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda del Font, 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Russa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, també un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per la dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita per les 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, també dos esmorzats al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzats més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del port de Segur de Calafell. I la bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, a l'Adito de la Diligencia. Sí, sí, la Diligencia, que ens ofereix també dos vermuts aquí a la plaça de Sant Cristòfol. I no et perdis la Revetlla de Sant Joan, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! La Revetlla de Sant Joan de la Diligència, on hi serà present són DJs quilòmetre zero, amb un servidor al qual deleitaran la millor música, la millor festa, cotillon, cava, coca, que corri, doncs, a la millor revetlla en el rovell de l'ou del nostre poble, en ple casc antic, sí senyor. A més, també tenim la peixateria Cunit, que ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal, i la xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, de la mateixa de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major, número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones, amb visita a les seves instal·lacions aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. Camisseria Jaguara, mig cru de carn picada a l'Avinguda Barcelona, 185. I el pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font, 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Trillo, número 4. I el local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera, 1043, de Cabrera d'Igualada, a la Noia. Bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, al passeig marítim número 5. I la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones, al carrer Josep Estivill, 34, de Navas, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català, número 4, de Comarruga, i al costat mateix la penya Bètica, també amb aquest sopar per dues persones. La pinzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18, de Cubelles. I el Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu, 231, de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli. Amb una consumició gratuïta mentre esperes la teva comanda a l'Avinguda Barcelona, 159-161, local 2. El Pollo Loco de Cunit. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, una invitació en consumició per dues persones. No et perdis les sessions amb Sound DJs quilòmetre zero, eh? Amb el Yuri, amb el Josico, en fi, els trobareu a l'Avinguda Catalunya, número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, número 35 de l'Arbós. A més, en qualsevol moment del programa pot ser que soni l'última pel·lícula fantasma de la temporada, eh? Aquest espai que ens proposa el nostre company Jordi Mauri, el que mitjançant unes pistes i escoltant una banda sonora heu d'encertar el títol de la pel·lícula. Els afortunats entrareu al sorteig un fantàstic lot de regals consistents en una consumició més tapa gratuïta cortesia del Racó Dolç de Cunit, situada al carrer Costa Durada, número 17. Ja ho saps, eh? Beguda, refresc i tapa de dilluns a divendres. A més, el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona, 177. Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones aquí, a l'Avinguda Mediterrani número 2, eh? Cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzar el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya, Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes algú millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la Ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
4: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament, a falta de 10 minuts per les 11 de matí, comencem doncs a repassar, a desgranar doncs, totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia. D'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026, començarem pel diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. Reus tindrà un pulmó verd de 18 hectàrees. Pel que fa a urbanisme, Guaita promet el parc més gran de la ciutat entre l'estadi i les piscines municipals. En fotografia de portada, un descuit que ens podria haver costat molt car. Ruptura de la via entre Vilanova i Sitges, el dissabte al matí, després d'uns treballs de manteniment. En fotografia de portada observem un tren parat just a sobre del tall de la via que s'aprecia al detall. D'altra banda, a Tarragona, platges més netes aquest estiu. S'intensifica la campanya de sanejament fins al 14 de setembre. I pel que fa a societat, vaga de metges a Tarragona. Seguiran sense fer hores extres. En política, Zapatero comença avui a declarar davant el jutge després de l'escàndol Plus Ultra. Deixem el diari de Tarragona, ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portar amb el següent titular. Setge judicial al PSOE. Zapatero haurà de declarar avui també sobre les joies. La mesa del Congrés impedeix que es votin les iniciatives del Partit Popular i Junts per reclamar que es facin eleccions. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat la UCO i està influïda per Leire Díez. En fotografia de portada tenim el G7 que vol anar la pau a Ucraïna. Amb l'acord de pau, els Estats Units d'Amèrica i Iran, suposadament, doncs, encarrilats amb els líders del G7, el que pressionen la Rússia de Putin perquè accepti també entaular negociacions de pau amb Ucraïna. Zelensky va aprofitar ahir també la cimera per buscar la complicitat de Trump. I la CNMC investigarà si els grans bancs van violar la competència amb les hipoteques fixes. També tenim primers acords de fer viable la gigafactoria d'intel·ligència artificial, el projecte de Móra la Nova, el que haurà d'avalar Brussel·les. I Catalunya avança cap al seu pitjor escenari climàtic, 4 anys consecutius amb 2 graus per sobre de la mitjana. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurelallibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem una pissarra escardada en 2 trossos. En una no hi posa res i en l'altra, doncs, per exemple, tenim i es llegeix increment dels pressupost, desplegament de l'escola inclusiva, millores laborals i salarials, blindatge del català, aules que cremen, reconeixement de l'etapa O3 i PAE, el que defensem l'educació pública, en diversos punts a l'alça. I és que tenim el següent titular. Fi de curs. I ara què? Acaba el curs escolar més convuls, amb més vagues que mai i el rebuig frontal a les protestes i a les propostes del govern que afronta l'estiu amb una crisi educativa oberta. Pel que fa al dia d'ahir, tenim, doncs, els Mossos de Schrödingen. El vaivé de Parlon i d'Interior amb el pla pilot d'agents a les escoles rivalitza amb les incoherències de Trump sobre l'Iran. I també tenim crònica d'Anna Serrano. El govern xiula sobre l'expulsió dels cantaires. Crònica de David Portavella. Nova qüestió de confiança de Junts a Sánchez. I pel que fa a l'esportiu, tenim a Robert Martínez, el tècnic balaguerí que afronta el seu tercer Mundial. El 2018 va ser tercer en Bèlgica i ara guia la sòlida Portugal. Però encara tenim més titulars, com per exemple el de Jordi Bordes. No hi ha qui et salvi, Regina. Imma Merino, Valeria i la Dus. Francesc Espiga, la Sagrada Família. I ara què? David Bruguer, Vells per la Ràdio. Núria Estorc, els cantaires. Cati Morell, Ciència que transforma. I Josep Gifreu, Dues nacions? A la capçalera tenim entrevista a Oriol Bonet i Manero. Bateria de Love of Lesbian, el que declara: no em considero ni músic ni artista. I també tenim l'Observatori Municipal a Paterna, on es llegeix del cinturó roig al cinturó de Sagrego. Entrevista al cap de l'oposició, Paco Sabater. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, comencem doncs per La Vanguardia, el que han set a portada sota l'ombra de la corrupció. El PSOE, doncs, està a la guait per la declaració de Zapatero davant del jutge. Sánchez dona suport a l'expresident que tractarà d'anul·lar la causa judicial i no denunciarà l'Eifuar com a Cerdán. A més, tenim el cas Leire. La directora de la Guàrdia Civil nega haver pressionat a la UCO. La COE demana que l'Estat pagui els primers 15 dies de baixa. I el jutge Pokémon Go serveix, doncs, per a crear... el joc Pokémon Go serveix per crear mapes d'ús militar. En fotografia de portada observem, doncs, a Zelensky i Trump que conversen en un moment de la cimera celebrada a Évian-les-Bains. El G7 reafirma la pressió a Rússia per acabar la guerra. Les principals economies democràtiques donen suport a Zelensky. Però encara tenim més titulars. Tenim Summit Salut. El sistema de salut aposta per la intel·ligència artificial, però sota control humà. A la Galeria d'Art, Jaume Sabater compra la històrica sala Parés i assegura el seu futur. I pel que fa al Mundial 2026, els deures pendents d'Espanya per a superar el seu trist debut. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periódico de Catalunya, el que ens set a portada... Amb aquesta gran imatge, el que observem a Trump al centre en una fotografia de família ahir a la cimera del G7, a Évian-les-Bains. I amb els següents titulars. Trump apressa l'Iran i Israel. El president dels Estats Units d'Amèrica adverteix que si Teheran aconsegueix una arma nuclear, patirà conseqüències terribles i llença un dard a Netanyahu. Sense mi, no existirien. D'altra banda, l'objectiu és la visió integral del desenvolupament d'infraestructures. Catalunya avança cap a la congestió dels aeroports. El govern i Esquerra Republicana segellen el canvi legal per crear la nova autoritat aeroportuària que podrà incidir en la planificació dels aeròdroms amb AENA i en les tarifes. A la capçalera marxem al periòdico també amb la cultura que obre el tercer fòrum econòmic i social del Mediterrani, el que observem també en aquesta fotografia a la capçalera d'aquest mateix rotatiu. Però encara hi ha més titulars. Tenim recàrrec triplicat. La taxa turística dels creuers que facin escala curta a Barcelona pujarà a 30 euros. Pel que fa a política comercial, Competència obre expedient a 6 bancs per la guerra hipotecària. Pel que fa a l'estiu calorós... Barcelona amplia en un centenar la xarxa de refugis climàtics fins a un total de 500. I a Barcelona, la Ronda Litoral absorbeix doncs, la pujada de persones sense sostre que puja un 45% en un any. A més, la directora de la Guàrdia Civil nega pressions a la UCO i diu que amb Leire sols va prendre 2 cafès. El PSOE i Sumar veten que el Congrés debati la petició d'eleccions del Partit Popular i Junts. I per últim, repassem El País, el que ens ha portat en aquesta gran fotografia, el que observem a Mercedes González, ahir durant la seva compareixença al Senat. La directora de la Guàrdia Civil compareix al Senat i declara: "No he participat mai en cap trama vers la UCO". Mercedes González nega haver interferit en la investigació que afecta el govern. Reconeix 2 trobades amb Leire Díez, però nega que ha influït en les seves decisions. Zapatero declara avui davant el jutge Calama, convençut de la seva innocència. Però encara hi ha més titulars. Un col·legi públic de Madrid exemplifica la nul·la preparació de les aules per a estius extrems. Escoles sufocants, alumnes xitxarrats. Com diu aquest diari, la taxa turística també refrigera les aules de Barcelona. I el PSOE i Sumar frenen una iniciativa del Partit Popular i Junts que demana eleccions ja. La presidència del Congrés recorda que és potestat de Sánchez. A més, Espanya i Mèxic organitzen una reunió entre el rei i Sheinbaum. I pel que fa a apartat internacional, tenim a Trump que eleva la pressió sobre Netanyahu i Putin a la cimera del G7. I pel que fa a economia, la COE ataca l'absentisme per a l'augment de baixes laborals. A la capçalera tenim tribunals. Ordre de detenció vers Moulià per no acudir a una citació judicial. I fins aquí, doncs, les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment de refrescar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya que, hora a hora, ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents avui de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències, organització criminal i blanqueig de capitals. És la primera vegada que un expresident del govern espanyol està citat com a investigat per la justícia. Haurà de respondre per les joies que es van trobar al seu despatx i per presumpte cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra durant la pandèmia. I també en clau política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control al Congrés.
6: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley, lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente, con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
5: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i el PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I els Mossos d'Esquadra han desplegat conjuntament amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional un dispositiu a la demarcació de Tarragona contra una organització criminal dedicada a la importació i emmagatzematge i distribució de productes falsificats. L'actuació ha començat a primera hora del matí i s'estan fent entrades en diversos municipis de Tarragona, com és Salou, però també de fora, com és Badalona. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg del matí. I un home mort aquesta nit en un incendi en una parcel·la a Montbrió del Camp, al Baix Camp. Els bombers van rebre l'avís a les 9 per un foc en una parcel·la situada al camí dels Campassos, un foc que afectava amb intensitat dues caravanes i també una caseta de fusta. Un cop extingit el foc i durant la inspecció de la zona, els efectius van localitzar el cos sense vida d'un home. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. És la 12a convocatòria que el sindicat tira endavant des del passat mes d'octubre per denunciar sobrecàrrega de feina i reclamar un conveni propi. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i com a mínim el pròxim dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
2: Notícies en xarxa.
7: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
8: Chavalote, estás sintonizando el 107, Ràdio Cunit.
9: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cunit, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Ràdio Cunit 107.0.
7: Buena, esa me gusta.
10: A mí me gusta mucho Cunit, Ràdio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Ràdio Cunit.
11: Nos acaba de descubrir la radio con Pepito. Nos acaba de descubrir la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
7: Ràdio Cunit. La ràdio més refrescante de la costa.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la nostra línia, i la resta de serveis de rodalies i regionals. Per que fa referència a la nostra, recordem que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Avui, doncs, pot haver alguna altra incidència. S'havia detectat, doncs, un tall al rail de la via en un dels treballs, però sembla ser que la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos. Pel que fa a la resta, a l'R3, degut als treballs de millora, s'interromp el servei ferroviari entre Vic i Torelló fins al 22 de juny. Servei ferroviari entre la Garriga i Vic i entre Torelló i Puigcerdà. Es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig a Puigcerdà, amb consulta als seus nous horaris. A la Rodalies de Lleida, a l'R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4, i a més, també perquè fa a Rodalies Girona, l'RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A més, també, perquè fa a l'R7, sense servei a motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola de la Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i Lleida Pirineus. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Pel que fa, doncs, a la R8, a partir d'ahir, es restableix el servei de la línia entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost. A causa dels treballs de millora, es manté un servei alternatiu per carretera entre Granollers Centre i Mollet Sant Fost entre 11:45 de la nit i 9:45 del matí, els dies feiners, i fins a 11:45 del matí, els dies lectius. Festius. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar un dia més i tota la jornada, i amb una temperatura que s'ha mantingut entre els 20 i 21 de mínima, mentre que la màxima avui arribarà als 30, amb una humitat que serà encara bastant baixa. Vents febles en forma de marinades, més aviat de garbí ara al matí, de migjorn o migdia i de xaloc a la tarda, fent que la mar que està arrissada augmenti a marejol al migdia. Per demà esperem un temps en conjunt estable, també dominat pel sol i el cel clar al matí, però amb alguns núvols a la tarda no massa destacables i amb una temperatura que aquesta nit pot pujar una mica i està al voltant dels 21 de mínima, i demà pot ser que reculi un palet la temperatura i estigui entre els 29 i els 30, però no es notarà gaire perquè la humitat augmenta i, per tant, amb una mica més de xafuor. Vents febles, amb domini del xaloc la major part del dia i fent que la mar estigui arrissant al matí i amb marejol a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'eliminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz, a la que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Estem bé, anem fent.
0: Sí, perfecte. Llavors, quina cançó ens proposes avui?
1: Avui escoltarem la cançó de Cocodril Club, Cocodril Rock,
0: sí,
1: de Elton John.
0: Cocodril
1: Club. Perquè avui és el dia internacional del cocodril.
0: Ah, mira, doncs, també felicitem a Cocodril Club, també. Ja anaves ben encaminada, també, perquè tenim el nostre company Albert Malla, que també ens fa el seu programa, que es diu Cocodrilo Club, i que, a més, el seu club el podeu escoltar tots els diumenges, també, a la Sala Barrocos de Barcelona. A veure si un dia hi anem, eh? Hem d'anar a veure, doncs, el nostre company Albert Malla, que cada diumenge, doncs, fa unes fantàstiques sessions amb el seu Cocodrilo Club, el qual també escoltem a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Hasta luego, Cocodrilo, com diria aquell. Bueno, doncs escolta'm, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i ens quedem amb aquest tema d'Elton John, el Cocodril Rock, d'acord?
1: Perfecte.
0: Una abraçada, adéu-siau.
1: Adéu.
0: Hasta luego, Cocodrilo. Ahí va, doncs ja comença a sonar aquest tema musical, Cocodril Rock, d'Elton John.

I ara, doncs, és el moment d'endinsar-nos ja amb les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I anem al triplex de la ONCE, on el número premiat és Capicua, el 212-212. Pel que fa referència al cupó diari, el número premiat és el 39.959, 39959 de la sèrie 50. La dupla, el número 10. I el sorteig midià, la data premiada és la del 4 de novembre de 1949, amb el 8 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 16, 19, 24, 31, 32, 35, 41, 47, 55, 57, 58, 59, 65, 70, 72, 76, 78 i 83. Això pel que fa a la Super 11. I finalitzem, doncs, amb l'Euro Jackpot, on la combinació guanyadora va ser la següent. Els números són el 9, 26, 29, 37, 42, amb els sols, el 1 i el 7. Bendito cupón, bendito cupón, que de la miseria a mí me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salomón. Ai, ai, ai, ojalá, ojalá. Fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe, la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Com sempre, des d'aquí, pel ventilador.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Ens espera avui una altra jornada d'estiu o també a les platges amb mar arrissada ara al matí i una miqueta de marejó a la tarda que pot arribar fins als 20-25 centímetres d'onatge, però mantindrem les banderes verdes a les nostres platges amb una situació marítima molt tranquil·la i amb una transparència de l'aigua molt considerable.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment d'esbrinar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dimecres, 17 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la Rodríguez Porcel, situada al passeig Vilanova 1521 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 3005. Repetim, 93 895 3005. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia James Casals, situada al passeig marítim Sant Joan de Déu 238 de Segur de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 681-04-0827, 681-04-0827 i un segon telèfon alternatiu, el 977-16-02-55, 977-16-02-55.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que algunes estrelles poden menjar-se els seus propis planetes. Això pot passar quan un planeta orbita massa a prop de la seva estrella o quan l'estrella envelleix i comença a expandir-se. Per exemple, quan una estrella semblant al nostre Sol es queda sense hidrogen al nucli, es transforma en una gegant roja. Durant aquest procés, la seva mida pot augmentar enormement fins al punt d'engolir planetes que abans orbitaven a una distància segura. Els científics han detectat indicis d'això observant canvis químics estranys en algunes estrelles. Quan una estrella absorbeix un planeta, certs elements poden aparèixer en quantitats inesperades a la seva superfície, com una mena de pista del que ha passat. A molt llarg termini, això podria afectar també els planetes del nostre sistema solar. D'aquí uns 5.000 milions d'anys, el Sol probablement s'expandirà tant que podria arribar a engolir Mercuri, Venus i potser fins i tot la Terra.

0: Εφεμέριδες. Y ahora sí, es el momento de comenzar, doncs, a desenar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 17 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1254, on Ximent d'Urrea atorga la carta de poblament Xodos. Tal dia com avui de l'any 1775, a Boston, a Massachusetts, els anglesos guanyen la batalla de Bunker Hill, que forma part del setge de Boston durant la guerra d'independència dels Estats Units. Seguim avançant i arribem ja al segle XIX. On el 1870, a Espanya, s'hi promulga la llei de creació del registre civil. I ja al segle XX... El 1911, a Londres, se celebra la marxa de coronació de les dones, organitzada per la Unió Social i Política de Dones, la WSPU, exigint el sufragi femení en l'any de la coronació del rei Jordi V. Tal dia com avui de l'any 1921, el secretari del comitè de la CNT, Emilio Boal, és assassinat a la porta de la presó Model de Barcelona. I el 1944, a Islàndia, s'independitza de Dinamarca. L'any següent, el 1945, a Randazzo, a Sicília, mor en un tiroteig amb els carabiners Antonio Canepa, cap de Levis, amb dos companys més. Recordem, Levis, l'Ejército Voluntario per Independència de la Sicília. I amb aquestes que arribem ja al 1972, a Washington, D.C., als Estats Units. Cinc homes són detinguts quan intentaven entrar il·legalment i col·locar aparells d'escolta a les oficines del Comitè Nacional del Partit Demòcrata, al complex Watergate de Washington, a la que comença l'escàndol Watergate que acabarà amb la carrera del president Nixon. Però ens hem deixat que el 1953, a l'any a Alemanya Oriental, esclata una sèrie de vagues, manifestacions i protestes conegudes com la insurrecció del 17 de juny. I reprenem l'ordre doncs, d'abans, arribant al 1991, a la Vall d'Aran. Després de 157 anys, aquest enclavament gascó a Catalunya recupera el seu govern autònom, el Consell General. I ja al segle XXI, i més concretament a l'any 2002, a Barcelona, s'hi publica la gramàtica del català contemporani, dirigida per Joan Solà. Dos anys més tard, al 2004, a Barcelona, el Parlament de Catalunya designa Rafael Ribó i Massó síndic de Greuges de Catalunya. I acabem el 2009. El Prat de Llobregat, el que es posa en funcionament la Terminal 1 de l'Aeroport Internacional de Barcelona, amb un primer vol a Madrid. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 17 de juny d'altres anys. Aquestes han estat, doncs, les nostres efemèrides.
1: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Radio Cunit!
2: Mójate con Radio Cunit. Y ahora, los tambores.
3: Radio Cunit.
4: Radio Cunit.
5: Radio Cunit. Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
0: Aquest estiu refresca't amb
7: Radio Cunit.
0: 107.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit. Radio Cunit.
19: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho Radio Cunit. Ok, let's go.
0: Cunit Vila Comercial, la Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
20: Xurreria Velo.
21: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
20: Velo.
21: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixidoria casolana. Xurreria com?
20: Velo.
21: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
20: Velo.
21: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
20: Velo.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
22: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia, carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

0: Atenció, cinèfils, és el moment del concurs. Participa i amb les pistes que et donarem sabràs quina és la pel·lícula fantasma.
1: Doncs sí, hola, cinèfils. L'equip de Silenci i Acció ja té tot preparat per tal de començar les vacances d'estiu. A partir d'ara descansarem mentre comencem a preparar tranquil·lament el nostre retorn amb més propostes, totes amb aquest sabor que tant us agrada, el sabor del setè art, el món del cinema. Doncs bé, com a darrera pel·lícula fantasma, abans de les vacances, tenim un film franco-italià de l'any 2003 dirigit per Francis Weber, amb la participació com la parella protagonista de Jean Reno i Gérard Depardieu. La pel·lícula és la típica comèdia d'embolics i acció al servei dels dos protagonistes.
2: ¿Qué te ocurre?
3: Nada, es que... Es la primera vez que me llaman inteligente.

0: Vete si quieres, no te voy a seguir, pero si vas a matar a ese tipo, no está bien. No sé qué te ha hecho, será grave, pero...
1: Bé, abans us he dit que el criminal Ruby tenia dos problemes, la policia i la màfia. Doncs no, en té un altre. Mentre és a la presó, aquest ja no parla amb ningú. No respon als interrogatoris i resta mut, tot mirant fixament la paret que té al front. Llavors el comissari de policia té una idea brillant. Assabentar-se que l'altre personatge, en Quentin, no, ha tornat bojos a diversos presos durant les últimes setmanes perquè no para de parlar, posen junts a la mateixa cel·la els dos personatges. Doncs el comissari veu això com una manera d'aconseguir que Ruby parli.

0: Ven al Racó Dolç de Cunit. Aparte de bocadillos y torradas, también te ofrecemos nuestra especialidad en pan de pita.
1: Del pita, pita del.
0: También tenemos ofertas de plato combinado, más bebida, más postre y café, por tan solo 5,95 euros. Y nuestro menú express anticrisis al Racó Dolç de Cunit. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 17. Ah, y por cada bebida, te llevas una tapita. Al Racó Dolç de Cunit.
2: Vols gaudir de l'atletisme i de l'esport i viure una experiència màgica? Doncs visita Dinàmica Vilanova.
3: A Dinàmica podràs practicar velocitat, llançaments, salts, resistència, relleus, marxa i moltes disciplines més.
2: A Dinàmica cultivem valors com l'esforç, el treball en equip, el respecte, la igualtat i la passió per l'esport.
3: Fins i tot, a Dinàmica oferim entrenaments per a nens i nenes nascuts a l'any 2019 i anys anteriors.
0: On pots trobar Dinàmica? Doncs a les pistes municipals d'atletisme Carme Suranya Esblai de la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 624 28 53 04 624 28 53 04. Gaudeix de l'esport a Dinàmica Club Atletisme Vilanova. El Rincón del Tapeo 2. Ven y disfruta en nuestro establecimiento situado en el número 177 de la Avenida Barcelona, local 7, en la carretera de Cunit. Prueba nuestras ofertas. Medio bocadillo frío más café por solo 3 euros. Y en especial, la butifarra blanca, única en la zona. ¡Mmm, qué buena! ¡Pruébala! Recuerda, el Rincón del Tapeo 2. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 177, local 7 de Cunit.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
4: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defensat davant del jutge José Luis Calama que no va exercir cap influència pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'exdirigent socialista, recordem, està declarant avui a l'Audiència Nacional per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals per a aquest rescat i per contraband i delicte fiscal per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. I els casos de presunta corrupció que afecten al PSOE. Precisament ha planat també sobre la sessió de govern, la sessió de control, volíem dir, al govern, que s'ha fet avui al Parlament. Allà hi ha preguntes del diputat del PP, Alejandro Fernández, del president Salvador Illa. Ha tornat a defensar Pedro Sánchez i ha assegurat que per ell és el millor president que el govern ha tingut mai a Espanya.
7: Puso la mano en el fuego por Santos Cerdán y se quemó. Puso la mano en el fuego por Salazar y se quemó. Según usted, todo eran inventos de la fachosfera. Sigue poniendo la mano en el fuego por Zapatero y se está achicharrando. Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
8: És el millor president del govern que ha tingut a Espanya. Movem més, diu l'Obama, del Congrés del seu partit després de 8 anys de no celebrar congressos. Ho dic perquè em va donant a vostè a mi lliçons de democràcia. Jo vull més català, vull català a Europa, vull més finançament, vull condonació de deute. Espero que l'Obama més del seu partit ajudi a això.
6: A la mateixa sessió, Junts per Catalunya ha denunciat la paràlisi que, segons ells, pateix el govern i ha defensat la feina feta fins ara pel seu executiu amb el suport d'Esquerra i els Comuns. I Metges de Catalunya crida avui a una nova jornada de vaga al sistema públic de salut per exigir millores laborals. De fet, en aquests moments es manifesten pels carrers de Barcelona. Connectem amb la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
9: Bon dia. Una sonora i llarga pitada és el so de la concentració d'avui dels metges i metgesses per assegurar-se que els responsables que estan treballant ara mateix dins l'edifici de la Subdirecció Regional de Salut de Barcelona els senten. El problema, asseguren, és que des que va esclatar el conflicte no els escolten. Un centenar aproximadament de facultatius i facultatives participen en la manifestació, ara mateix al carrer Aragó, amb Girona. Alcen la veu per una salut pública i de qualitat. La capçalera de la mobilització, la pancarta, diu: és explotació, stop, guàrdies de 24 hores, conveni mèdic i facultatiu ja.
6: I el Servei Meteorològic de Catalunya més un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa amb categoria 1-6 entre el diumenge i, com a mínim, el proper dimarts.
5: Notícies en xarxa.
10: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
11: ¿Y qué le voy a hacer?
0: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova. Abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Academia Bemol 9. Clases de guitarra, bajo o piano, producción musical o armonía moderna, online o presencial. Alejandro Roth, músico argentino con formación internacional, ofrece un método práctico y divertido para que aprendas a tocar tu instrumento favorito desde el primer día, con una trayectoria reconocida y un estilo cercano. Sus clases son mucho más que teoría, son una experiencia musical. Teléfono 692 992 323 692 992 323.

0: siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. La Marina
1: está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats. Es neteja peix. Tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.

0: el Santoral i aniversari.
1: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de donar pas al nostre Santoral, als aniversaris dels famosetes, i com no, també, des d'aquí, és el moment també de revertir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, o el que sigueu. És el moment, doncs, d'agafar el nostre papà mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, un mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui, i el que diu a missa, Per tant, doncs, farem el Santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes, i també serà excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, ja ho saps, home, truca i participa.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-49-18, 977-67-49-18.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-49-18.
1: També tenim la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com la nostra, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Ràdio Cunit en majúscules, on allà doncs podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Ràdio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
1: Busca'ns, aquí ens trobaràs, com sempre, a través de la vostra sintonia, el ventilador, que, com sempre, va molt bé per fer marxar la calor. Sí, senyor. I des de la ràdio més fresca de la Costa Daurada, és el moment ja de començar, doncs, a repassar, doncs, el Santoral i els aniversaris. Abans, per això, recordar que tota la gent que participa s'endú numeret, al qual entra el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic, valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. Alma Music, una classe de cànobe de guitarra gratuïta. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. També tenim el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals no premium de Sam Escalafell. Els talls de cabell de la peruqueria Harmony. El duro en kebab de Doner Pita Palas 2. Els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut de l'Olivo, la bodegueta, la diligència, a les cues de ràpid, l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, la sessió de ioga o massatge d'Ananda Yoga Studio Cunit, també el vermut i braves per dues persones de la braseria hípica de Cubelles, també el mig quilo de carn picada de la carnisseria Seuara, el pollastre a la brasa de poll a la brasa al sol, també el vermut per dues persones de la cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, el menú per dues persones de dimarts a divendres de la bar Casa Carminya de Castanyeira, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també tenim l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones del Saborea, el lot del pollastre Las, més patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, també la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Low de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Girada de l'Arbós, entre d'altres. I ara, sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre Santoral d'avui dimecres, dia 17 de juny de 2026. Volem felicitar Santa Helena, no Helena, Helena, Amà, Antídio, Vito, Vasili, Basilio, Viastó, Diògenes, Santa Helena, ara sí, Amé, sense H, Sant Gregori, Sant Gandulf, Sant Hipaci, i Meri, Isauro, també Sant Ismael, Jeremies, Sant Julià, amb accent a la A, Sant Manel, Marcià, Montà, Nicandro, Peredà, Peregrí, Reiniero, com el de Mònaco, també Sant Sabel, Teresa i Valeriana. Santa Teresa de Portugal, Moltíssimes felicitats a totes les tres ginyes. Sí, senyor, Com també, doncs, volem felicitar, doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem una altra vegada als mullats i als cremats, el tema oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, la Festa Major d'Estiu de Cunit. Sí, senyor! Ahí va!

Visca la festa major de Cunit, que ja s'apropa. Mullats i cremats, en aquest tema del qual aprofitem també per donar una nadaleta amb el 136, a Llorenç Avinyó, amb el 137, a Uri Ramírez, amb el 138, Jaime Fernández, amb el 139, Lina Zarra, 140, Emilia Covilla, 141, Javi Serrano, 142, Adrián Sánchez, i amb el 143, Carme Marimón. Anem amb aquest tema musical, també, donant un numeret amb el 144, Josep Macià, i amb el 145, Joana Paredes. I ens demanava també aquest tema, un tema que segur que recordeu de Boniem, de l'any 78, i que ens arriba novetat discogràfica d'aquesta setmana. Sí senyor, el Rasputin. Aprofitem per donar numeret amb el 147 de Zoe Gómez, 148 Fernando Gómez, 149 Encarna Arxilaga, 150 Juan Pablo Rodríguez, 151 Montse Bosch, 152 Remy Camps, 153 Maria Madrid, amb el 154 Anabel González, 155 Joana Ituarte, 156 Meritxell Artau, 157 Mireia Llera, 158 Gemma García, 159 Anita Moll, 163 Rodríguez, 161 Marta Mataró, 162 Laia Vilassà, 163 Mireia Vergés, 164 Marta Sánchez, amb el 165 Núria Ruiz. Som-hi!

Temazo, novedad discogràfica d'aquesta setmana. I encara anem a per més temes musicals a través de la vostra sintonia aquí al Conill del Dia, no, al ventilador. Ui, ui, com estem, eh? Milkian, molt grap, i el seu Just the Way You Are. Tema que donem numeret amb el 166 a Abril Lluís, 177 a Alicia Santa Cruz, 168 Eva Carutzova, 169 Lluïsa Tomar, 170 Paula Porto, 171 Estefania González, amb el 172 Mònica García i amb el 173 Sílvia Calafell, amb el 174 Anna Matas. Ara sí!

Seguim, doncs, amb més temes musicals, amb més peticions dels nostres oients. A 4 minuts de 2:15 al migdia. Seguim des de la teva sintonia amb Audio Boy Borders. Tema que estrenava amb el 175 Nura Bruna Plàcides, amb el 176 Nadia Alfargi, 177 Maricarma García, 178 Isabel Carrasco, 179 Ruta Anglès, amb el 180 Begoña Casas.

abans de donar pas a Sol d'hivern d'estiu amb Toni Camaro. Ens arriba doncs aquest tema musical que ara mateix passem a escoltar per tots vosaltres, que ja tenim aquí preparat, de Tecnova, The Light, la llum, el que aprofitarem també per donar numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 Ruth Ribeiro, amb el 183 Susana Flores, amb el 184 Diana García, que també es demanava un tema qualsevol, amb el 185 Cristina Navarrete, 186 Inma Cross, 187 Montse Trissant, 188 Isabel Gavarró, 189 Sara Pascual, 190 Lourdes Ramos, 191 Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 Cèlia Ciurana, 194 Xènia Amat, i amb el 195 Pilar Domecq.

0: doncs ja tornem a estar aquí, com cada setmana, aquest espai d'entrevistes musicals que, com sempre, ens arriba de la mà de Toni Camaro, el qual ja tenim aquí en els nostres estudis. Toni, què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, disfrutant del sol d'hivern gairebé a les portes de l'estiu ja, eh?
1: Bueno, seria sol d'hivern, temporada d'estiu, no?
0: Sí, senyor. Sí, senyor, perquè el sol d'hivern mai ha de marxar. No s'ha d'eclipsar amb el sol d'estiu, eh?
1: No, però el sol d'hivern fa caliu, ja ho saps, i el sol d'estiu una mica, pues, de xiringuitos, una mica més patxanguero, però què hi farem?
0: I que fa suor, a més a més, fa suor, eh?
1: Fa suar, fa suar.
0: Molt bé, escolta'm, doncs què tal anar la setmana? Tot bé o no?
1: Doncs sí, bueno, també rebem pals a les xarxes pel nostre darrer programa, que em diuen que... Per què em fico en temes complicats? Bueno, pues tenim l'Àngels Lorca i saps que, bueno, és polèmica, però sempre diu el que... bueno, és autèntic espíritu adobaki.
0: Sí, no?
1: Que perquè, que, bueno, pues això... I, pues això, ja m'he perdut.
0: Bueno, em sembla que té una pregunta per realitzar el programa, o no?
1: És que això es tracta, perquè saps que allà on hi ha una mica de follon, sempre està disposada a entrar a la polèmica. Ah? Doncs posa la trucada a l'Àngels Lorca.
0: Sí? Sí. A veure què diu l'Àngels. Anem a escoltar-la.
2: Hola, buenos días. Soc l'Àngels Lorca. He visto que para el divendres 31 de julio viene la Sabrina a Cunit y la Samantha Fox al Music Festival, ¿no? Entonces, me parece muy bien, ¿no?, que vengan artistas de este calibre, de esta solera, ¿eh?, veteranos, lo que sea, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar por qué no vienen cantantes noveles, cantantes de la zona nuestra, catalanes, de aquí, de Cunit o de otros sitios alrededor, Calafell o otros sitios, Vendrell, no sé, cantantes de nuestro entorno, del entorno de la costa, del entorno del Baix Penedès, del entorno nuestro. Por ejemplo, pues la Annie Red mismo es una cantante que a mí me gustaría verla en directo y poderla ver en un lugar cercano, como por ejemplo Cunit. Y es una gran cantante, me gustan mucho sus discos, bueno, sus canciones, y me gustaría que poderla ver por aquí, la verdad. Y como ella, otros tantos que hay, algunos más veteranos y otros menos, pero que son de la zona, y bueno, me gustaría pues poderlos disfrutar de más de cerca.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha acabat la seva declaració davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, després de més de 3 hores, durant les quals només ha respost les preguntes de la seva defensa i del jutge. En la declaració ha negat haver exercit cap influència en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. La Fiscalia i l'acusació del PP han demanat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir de l'Estat i compareixences quinzenals. Està acusat, recordem, de presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig pel rescat i de contraband i delicte fiscal per les joies del seu despatx. I també en política, el govern espanyol vol prorrogar les mesures econòmiques aprovades per fer front als efectes de la guerra a l'Iran i a l'Orient Mitjà, tot i el futur acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. Pedro Sánchez ha anunciat que negociarà amb els grups del Congrés per mantenir aquestes ajudes més enllà del 29 de juny, amb l'objectiu de continuar protegint famílies i empreses. Ho ha dit avui en la sessió de control del Congrés.
2: Ayer mismo, hablando con los sectores afectados, el ministro de Industria, el vicepresidente primero, la industria electrointensiva decía que gracias a estas medidas del Real Decreto Ley lo que se está logrando es contener o ahorrar un 14% la factura de la electricidad a estas importantes industrias también en Euskadi. ¿Nuestra intención cuál es? Negociar con los grupos parlamentarios para que el próximo 29 de junio podamos prolongar esas medidas en un escenario diferente, afortunadamente con el alto el fuego que se firmará mañana por parte de Estados Unidos y el régimen de Irán.
1: En la mateixa sessió, Sánchez ha negat convocar eleccions abans del 2027, malgrat les esmenes de Junts i PP que les demanaven. També ha advertit als seus socis que un govern de PP i Vox comportaria retrocessos socials. I la Comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat demanar una reforma del Codi Penal per endurir les penes per tinença il·legal d'armes de foc i grans plantacions o tràfic de marihuana. També ha avalat per unanimitat una proposta que condemna els darrers tiroteigs i reclama més contundència policial i judicial. I els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desplegat un operatiu contra una xarxa dedicada a la importació i distribució de productes falsificats. A Salou s'han detingut almenys 10 persones i s'ha intervingut abundant material falsificat. L'actuació s'ha desenvolupat sense incidents i la investigació continua oberta. I Metges de Catalunya ha advertit que intensificaran les protestes després de l'estiu si el govern no respon a les seves demandes. Durant una nova jornada de vaga, el sindicat ha reclamat un conveni propi i mesures per reduir la sobrecàrrega laboral i ha assegurat que està disposat a augmentar la pressió fins a dificultar el funcionament del sistema sanitari. Es tracta de la 12a jornada de vaga des de l'octubre.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Cunit. Al 107.0.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
4: La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empat Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 del matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.

0: Vols sentir-te bé? Doncs vine amb la nostra psicòloga, Maria Rosa Blaiota. Tracta nens, adolescents, adults i gent gran.
1: Psicoanàlisis breu focalitzat. Ansietat, depressió, trastorns de l'estat d'ànim, trastorns de la personalitat, teràpia de parella, fòbies, estimulació cognitiva, trastorns de l'espectre autista, trastorn per dèficit per atenció de hiperactivitat, assessorament psicopedagògic.
0: Consulta a Calafell Platja, a escassos metres de l'estació de Renfe, o també via online i atenció domiciliària. Telèfon 645 446 460 o bé per Facebook.
1: Per sentir-te bé, Maria Rosa Blaiota, la teva psicòloga.

0: I ara sí, hem escoltat aquesta sintonia. És el torn de donar pas a la secció de la nostra psicòloga, Maria Rosa Blayota, a la qual, com sempre, ens parla de diverses patologies i de com afrontar-les en el nostre dia a dia. Com sempre, doncs, recordem que tenim unes vies de comunicació directes a totes les persones les quals, doncs, vulgui fer-li qualsevol consulta, pregunta o tema a tractar en properes edicions d'aquest mateix espai, al qual ho podeu fer via telèfon o també via xarxes. Aquestes vies de comunicació directes a les que estan ben obertes i són aquestes.
1: Línies obertes. Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
0: També tenim la nostra web, per cert, modernitzada amb intel·ligència artificial, eh? O sigui que, déu-n'hi-do, eh? Aquí, doncs, podreu també trobar el contacte, el chat i el que faci falta, vaja, a la nostra web, www.radiocunit.cat, el que trobareu, doncs, aquest formulari per omplir-la i també, doncs, com no, les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit, amb majúscules, on allà, doncs, podràs dir la teva mitjançant Murchat o també missatge privat.
2: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
0: Búscanos y aquí nos encontrarás como cada semana con nuestra psicóloga María Rosa Blayota. ¿Qué tal estamos? Buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, aquí pendiente de saber de qué tema vamos a tratar hoy.
3: Bueno, mira, un tema que está muy de actualidad porque, bueno, a ver, mucho festival escolar, actos de graduaciones. Esto es una

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
3: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Finally, I'm getting rid of my boss. Boss. I'm thinking about a magical place to get love. There's absolutely nothing better than the sun and the healthy food. Welcome to the Mediterranean Sound.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
1: FM.
3: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
3: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui, dimecres, dia 1 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Des de l'Ajuntament de Cunit, volem, doncs, felicitar a Alan Maria per proclamar-se doble campió d'Espanya en kickboxing. És un orgull per tot el municipi veure com l'esforç, gràcies per representació, doncs, amb tanta passió i per posar el nom de Cunit en el mapa esportiu nacional, el que des d'aquí, doncs, felicitem al nostre campió. Alan Maria, moltíssimes felicitats. Tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. Cunit donen la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives, dissenyades per fer gaudir tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits vora el mar torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles. Les nits de glòria, el que seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família o amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi. L'onzena edició del Fes Humor, la fira d'artesania, el passeig marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca amb tallers i gincames per als més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania. Cunit és un espai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs des d'aquest dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, amb passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Com bé dèiem, s'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de la Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31 el diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una 60 de municipis. El Grand Depart, dissabte, haurà estat una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges i comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59 i a la C17 a partir de la Gleva, a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour, aquest divendres al Palau de la Generalitat. El pas del Tour de França, amb un gran depart inèdit a Catalunya i que desperta gran expectació entre els aficionats al ciclisme, a l'esport en general i als grans esdeveniments, comptarà amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat dissabte 4 de juliol, diumenge 5 i dilluns 6, amb 64 municipis implicats. 61 per on passen el recorregut i els 3 que acull també la sortida de les etapes i també 11 comarques més, entre elles Cunit, com a poble, comarca del Baix Penedès. Però són notícies que anirem ampliant en properes edicions aquest mateix informatiu. D'altra banda, també recordem que Cunit prepara l'organització per al pas del Tour de França per aquest pròxim 5 de juliol, on la ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes sobre les 4 de la tarda. Però les afectacions al tràfic al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions o incidències. A l'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta el tràfic local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Per als veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers d'Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de la festa major, el qual tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit, amb Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant. També, doncs, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música també serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb Cercavirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrossos i sopar de germanor, organitzat per els balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, amb la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la varieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la supernenya original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar, Il Cricetto, els concursos de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Orfeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb avenilles i l'hom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la gran festa major, el qual és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats, al que convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. Com bé comentàvem, el nostre pregoner d'enguany serà Guillem Estadella, el qual també, per cert, està d'enhorabona, doncs han aconseguit tot un rècord d'audiència el que, doncs, el seu programa dels taroners de RAC1, el qual podeu escoltar tots els dies de 3 a 4 de la tarda. Recordem que Guillem Estadella, antic col·laborador de Ràdio Cunit, enguany, doncs, treballa a RAC1 i el que, doncs, a més, també fa que el poble de Cunit es posi en el mapa. És per això, doncs, que també des d'aquí, des de Ràdio Cunit, vam doncs, felicitar a RAC1 per aquesta gran fita i a la qual, doncs, escoltem tot seguit a través dels micròfons de Ràdio Cunit.
4: Avui els taloners hem fet rècord històric. Cada tarda de 3 a 4...
5: Ai, ai!
4: Som 120.000 oients!
6: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí, per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva. Vull dir, per dir-li, ei, gràcies que a Ràdio Cunit...
5: Per agrair-li, si em dius això.
4: Sense que... Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
5: Saps que agrair-li era un japonès?
6: Agrair-li, crec que era indonès. Hem trucat a Ràdio Cunit.
7: Ràdio Cunit, diguem.
6: Jaume, bon dia, què tal? Soc el Guillem Estadella, tot bé o què?
7: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
6: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
7: Sí, sí, fes magazín.
6: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
7: Ostres, felicitats.
6: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit i dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
7: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
6: No, a tu, perquè tu em vas acollir, vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
7: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després de l'informatiu.
6: Fas el magazín i l'informatiu?
7: Sí, quins remeis, ja no hi ha ningú més.
5: Clar.
6: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
7: Home, i tant, clar que sí.
6: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe pels taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones-te la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
4: Què dius?
6: Ahir a Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
4: Que macos.
7: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons l'EGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapés amb 403.000 oients, 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Sagarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí, doncs, felicitem al nostre company Guillem Estadella per molts anys més i, com no, també a tot l'equip de RAC1.
6: Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ara sí! Estupendo, Jaume!
7: Sí.
6: Això
7: sí, m'he trencat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil.
6: No et preocupis. És el millor, el Jaume, de veritat, eh?
4: Ostres, que bé.
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estadella.
9: És un normal, home.
10: Ho passo de conya.
5: Pues vinga, anem.
1: Des d'aquí, doncs, donem l'enhorabona al nostre company Guillem Estadella, quan ha aconseguit aquesta gran fita a través dels micròfons de RAC1. Recordem, doncs, que Guillem Estadella va començar aquí a Ràdio Cunit, i és per això, doncs, també que, a banda d'estar molt implicat en el nostre poble, enguany és el pregoner d'aquesta festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, 2026, al qual ens convida a participar-hi.
9: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la festa major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça de la Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la festa major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la festa major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
1: Des d'aquí, doncs, donem l'enhorabona al nostre company Guillem Estadella, però encara hi ha més cunitencs il·lustres, els quals també estan de celebració. I és que estem molt contents i orgullosos de que Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, hagi estat triada com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions, en l'assemblea a la qual es va celebrar el passat dissabte, dia 27 de juny, a Sant Climent de Sasebes. Alguna cosa estem fent bé perquè es fixin amb nosaltres. Doncs declara també Laura Almirall, a la qual ja està dintre de la Federació Catalana de Passions. I parlant de l'Ateneu Cultural a l'Alba de Cunit, també recordem que inaugurem les nostres activitats estiuenques 2026 amb la convocatòria dels Premis de Poesia Alba Estiu en aquesta 31a edició. Podrà concórrer a aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys i la participació implica l'acceptació de les bases a les quals estan publicades. Tema lliure, poemes els quals tenen un mínim de 14 versos i un màxim de 60, on els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits, no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni qualsevol de primer premi de l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i pseudònim final. En el cos del missatge de correu s'indicarà nom i cognom, edat, adreça, telèfon i DNI. I en cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contactar amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé al 650-468-203, 650-468-203. El jurat estarà integrat per tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà aquest 13 de juliol. S'estableixen els premis següents. En tercer premi, trofeu. Segon premi, trofeu. I el primer premi, un trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeu que tindrà lloc el diumenge 26 de juliol a 11:15 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificar aquestes bases amb l'oportuna notificació dels participants, així com de la seva interpretació. L'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigui reflectida en aquestes bases. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. El dilluns, dia 6 de juliol, a 8:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que es va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010. Des dels inicis, el grup es va formar amb la intenció de cantar veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I també tenim convocatòria del ple ordinari del Consell Comarcal del Baix Penedès que tindrà lloc en el dia d'avui a les 6 de la vespre. La sessió ordinària del ple comarcal se celebrarà a la sala d'actes del Centre Cívic, l'Estació del Vendrell. Aquesta sessió és pública i no es transmetrà per streaming. Pel que fa a l'ordre del dia, del ple ordinari del Consell Comarcal de Baix Penedès, tenim aprovació d'actes de sessions anteriors, l'esborrany de l'acte de la sessió 1/2026 de 27 de març, amb aprovació si s'escau, també despatx d'ofici, renovació de càrrecs electes, renúncia a la presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Antonio Cancino Ronda i de renúncia de la persona següent de la candidatura de Confluència. Per En Comú Podem, la senyora Yolanda López, presa de possessió també del càrrec de consellera comarcal de la senyora Maria del Mar Torné Colom per aquesta mateixa candidatura. També tenim renovació de càrrecs electes. Renúncia al càrrec de la consellera comarcal de la senyora Anna Jané Caral, que ja ho era per Esquerra Republicana a Cort Municipal. Renúncia de les persones següents de la candidatura, com és el senyor Daniel Arbiol, de Cunit, i senyora Mireia Golventura, i sol·licitud a la Junta Electoral Central de la credencial de conseller comarcal a favor de la persona següent d'aquesta mateixa candidatura. També tenim declaracions institucionals, part resolutiva de la sessió, amb ratificacions, procediments judicials interposats per Redemonis Aigua Sau a tramesa d'expedient a jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona. Ratificació del decret de presidència 223/2026 de data 25 de març. També tenim conveni de col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit d'urbanisme entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Modificació del conveni vigent amb l'Ajuntament d'Albinyana i del Montmell de reducció i ampliació del servei respectivament amb ratificació del decret de presidència 223/2026 de data 10 d'abril. També tenim annex de modificació al conveni de la col·laboració per l'assistència tècnica en l'àmbit enginyeria industrial entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i diversos ajuntaments de la comarca. Ampliació del servei a l'Ajuntament de Bellvei, ratificació del decret de presidència 312/2026 de data 21 d'abril. També aprovació inicial del projecte actualització del projecte constructiu de remodelació de les estacions de bombament EB1, EB2 i EB3 als termes municipals del Vendrell i Albinyana, amb ratificació del decret de presidència 386/2026 de data 15 de maig. Pel que fa a dictàmens, nomenament del senyor Gerard Colet Manyer, representant a l'Assemblea General del Consell Esportiu del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. Ordenança fiscal, OF1, taxa per l'expedició i tramitació de documents administratius, modificació de l'epígraf, D, serveis de l'Oficina Tècnica d'Ambiental Comarcal, OTAC, i de control d'abocaments de les activitats econòmiques, i incorporació d'una disposició addicional amb aprovació si s'escau. També projecte d'obres anomenat projecte bàsic i executiu per les noves oficines del Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació inicial si s'escau. També recurs de reposició de presentat per Mondis Aigua Sau, amb el decret de presidència 678/2024, pel qual es rebutjaven les factures números 24.166 i 24.155 de novembre i desembre de 2023, corresponents al contracte del servei d'explotació, conservació i manteniment de diversos sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Baix Penedès, amb aprovació si s'escau. També compte general de la Corporació de l'Anualitat 2025, amb aprovació si s'escau, i modificació de crèdit número 8 del pressupost 2026, mitjançant crèdit extraordinari, amb aprovació si s'escau. Pel que fa a preposicions de la presidència per tràmit d'urgència, si s'escau, tenim el conveni d'agrupació per l'execució del programa Treball i Formació Convocatòria Anticipada 2026 en 4 línies, DONA, PNP, PRGC i TRANS, amb aprovació si s'escau. També part no resolutiva de la sessió, amb seguiment de la gestió corporativa. Donar compte dels decrets de presidència. Donar compte dels acords de la Junta de Govern. I donar compte de la sentència número 524/2026 de 20 d'abril de 2026, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció 5A, en el recurs contenciós administratiu interposat per Aqualia S.A. contra la resolució 516/2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de 20 d'octubre de 2023. Donar compte del Pla d'Acció de Control Intern de l'exercici 2025 i de l'informe d'adequació de l'òrgan interventor. També tenim pressupost de l'exercici 2026, donar compte de l'informe trimestral de l'estat d'execució del pressupost vigent, de les obligacions pendents de pagament i del període mig de pagament a proveïdors. També donar compte de l'informe sobre els límits del personal eventual i les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva, d'acord amb els límits i normes establertes a la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, segons la redacció donada per la llei 20. 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. I propostes dels grups polítics per tràmit d'urgència, si s'escau. També part d'impuls i control de la gestió corporativa. Per acabar, precs i preguntes. Més informació, també, que ens va arribant a través de la redacció del Cunit al Dia. Recordem també que l'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vol al Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. També recordem que tenim sortida patrimonial Les Masies de Cunit el proper 4 de juliol a 6:45 del vespre. El punt de trobada serà la Masia Cal Segu. Amb reserva prèvia, trucant al 977-67-47-77, 977-67-4777 o bé a turisme@cunit.cat. Places limitades. I torna al Viu l'Estiu 2026. Som artistes, paraules de colors. Aquest dilluns, dia 6 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de la Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la mateixa web. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès una altra vegada, on ja és obert el termini per sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o més, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús i que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació serà fins al 10 de juliol a les 2:00 PM. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat, tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició, que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rugby cup, dòmino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. L'enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès.

0: que ha estat adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I no tenim temps per més. Més informació en properes edicions aquest mateix informatiu. Ara, per això, us deixem amb la informació meteorològica. Com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, del nostre company, en Josep Miró, el qual ens ofereix, a continuació, el temps. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid per començar el mes de juliol, pràcticament de la mateixa manera que vam acabar el de juny, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda, i amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa bo que la tarda més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica però pràcticament no es notarà i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó una miqueta més destacable però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
3: A ver, la crema, la toalla, el flotador... Ah, i Ràdio Cunit!
4: Ràdio Cunit, 107.0 FM.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la...

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. I've made mistakes, so many mistakes, the same mistakes. The day will come.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Bonito es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
0: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
0: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
0: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
0: Fideuay paellas.
3: Y tú es el día.
0: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
0: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
0: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Que a nosotros los Tigers no nos gustan los muebles.
1: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
2: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano, Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Està escuchando Ràdio Cunit en 107.0.
1: Dexter Ferruí, te tega.
3: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona 2002, de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bon dia, són les 10, parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i votació dels pressupostos de la Generalitat que s'aprovaran amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Junts s'ha erigit com a alternativa al govern del PSC. Antoni Castellà n'és el diputat.
1: Torno a dir, no és un país condemnat a la decadència. Catalunya és un país amb un potencial immens. El que necessita no és resignació. Catalunya necessita lideratge. Catalunya no necessita administrar les limitacions, necessita superar-les. Catalunya no necessita governs que ocupin el poder, necessita governs que transformin el país. I sí, Catalunya necessita pressupostos, però no aquests.
0: Castellà ha acusat el president Salvador Illa de governar amb arrogància ara que ja té garantits els pressupostos i ha posat d'exemple l'actitud que va tenir ahir en la sessió de control. En mobilitat es mantenen diverses afectacions a les carreteres catalanes, sobretot a la AP7 i als accessos de Barcelona. A l'AP7 hi ha congestió per un accident entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona amb un carril tallat. També continua tallada la calçada al Vendrell i a la Pobla de Montornès en direcció, també en direcció Tarragona. A l'àrea metropolitana hi ha retencions a la A2, a la B10, B20, B23, C31, C32 i C58. També hi ha afectacions a la C25 a Espinelves i a la C51 entre Valls i Alió. I a tot això s'hi sumarà a partir d'avui les restriccions de mobilitat dins la ciutat de Barcelona per la presentació dels equips del Tour de França. La prova sortirà de la capital catalana i fins dilluns també provocarà afectacions en una seixantena de municipis per on passaran les tres primeres etapes. Baixa lleugerament l'atur a Catalunya amb 458 persones menys i un total de desocupats se situa en els 307.169, la xifra més baixa en 18 anys. El govern espanyol incorporarà a partir d'avui a la futura llei de protecció de menors en entorns digitals la prohibició d'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. Avui s'incorporarà a la futura llei. El text també preveu tipificar com a delicte la manipulació algorítmica i l'ampliació dels continguts il·legals i establir responsabilitats penals per als directius de plataformes que els retirin, que no els retirin. L'objectiu, segons l'executiu, és fer l'espai digital un entorn més segur per als joves. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 2 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tan a Cunit com el conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la

0: Agenda aquest dimecres 1 de juliol passat a les 12 del migdia, al qual doncs des d'ahir ja es pot accedir a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Feshumor està organitzat per l'Associació Cultural Feshumor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Tindrem la gala inaugural, la ronda de comèdia 0708, Bona Gent, Eix Transversal, Les Guarres, ronda de comèdia 0808, EGB, La Riota, Daniel Sánchez, Impro i el Gran Bingo. Però encara tenim més notícies, i és que la policia local informa que aquest proper diumenge dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I és que a pocs dies diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, on que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i pels espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer en el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res destaca. Ja llavors era un espectacle. I avui, amb tot el que suposa tenir presència per les signatures i les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, fa que sigui superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 tours de França, entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmitir doncs, una crònica en directe des d'un mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris vaja enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses del cotxe de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un Tour i el van trucar des de casa dient-li que havia tingut un fill. El cotxe dels periodistes sempre anava davant del que seria el gruix dels ciclistes. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols, temps d'equips mítics com el CAS, el TK, el Super Ser i el ciclista com Eddy Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Tubero o Francisco Gálvez. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coneixíem, doncs, i coincidíem en molts llocs. Ens explica com anava, doncs, a l'etapa per poder il·lustrar les cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que se'ls proporcionava a l'organització del Tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, tenien que utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour, pel que hi havia carreres. Una trucada a Cobro Revertit, on narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers a les redaccions, el que gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Casañas va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts per altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven, doncs, a la seva gran passió. Recordem que aquest pròxim 5 de juliol el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació: Tarragona, Altafulla, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit. És un espectacle únic, recomana Casañas. És el pas dels ciclistes, el qual és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, a la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era que què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien el segell de Iugoslàvia, malament. Per sort, no els hi van mirar el passaport. Recordem, doncs, que Cunit prepara aquesta organització pel pas del Tour de França per aquest 5 de juliol. La ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas del complet de la caravana de l'organització dels ciclistes fins a les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. L'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions i/o incidències. L'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta el trànsit local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de la circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a plaça de la Vila, on tindrem com a pregoner Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional festival Ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i el chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castellafocs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment aquest dissabte. Amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular, doncs, local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, per exemple, l'infantil, o sigui, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judic de Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de vespre. L'regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar, doncs, la festa major és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles, associacions locals que fan possible també aquest ventall tan ric d'activitats i que convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. per això de que durant tota la programació de Ràdio Cunit anem sentint també l'himne oficial d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. I a més, també el nostre company Guillem Estadella doncs tindrà el plaer de ser el pregoner d'aquesta festa d'enguany, el qual obre i el que ens convida doncs tothom a participar-hi.
1: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que allò encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. El dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
0: I a més també el nostre company Guillem Estadella està d'enhorabona, doncs dins del seu programa dels taloners que es pot sintonitzar cada dia de 3 a 4 de la tarda a RAC1, ha batut rècords d'audiència i al qual doncs també des de Ràdio Cunit vam participar en aquesta felicitació a la qual vam sortir també a través dels micròfons de RAC1.
2: Avui els taloners hem fet rècord històric cada tarda de 3 a 4.
3: Ai, ai!
2: Som 120.000 oients!
1: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí, per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva. Vull dir, que per dir-li, gràcies que a Ràdio Cunit...
3: Per agrair-li, sent dir d'això.
2: Sense que... Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
3: Saps que agrair-li era un japonès?
1: Agrair-li, crec que era indonès. He trucat a Ràdio Cunit.
4: Ràdio Cunit, diguem.
1: Jaume, bon dia, què tal? Soc el Guillem Estadella, tot bé o què?
4: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
1: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
4: Sí, fes magazín.
1: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
4: Moltes felicitats.
1: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit i dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
4: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
1: No, a tu, perquè tu em vas acollir, vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
4: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després de l'informatiu.
1: Fas el magazín i l'informatiu?
4: Sí, quins remeis, ja no hi ha ningú més.
3: Clar.
1: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
4: Home, i tant, clar que sí.
1: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe pels taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones tu la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
2: Què dius?
1: A Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
2: Que macos.
4: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons la EGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapés amb 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Sagarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, Des d'aquí doncs felicitem al nostre company Guillem Estadella per molts anys més i com no, també a tot l'equip de RAC1.
1: Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Ara sí, estupendo, Jaume.
4: Sí.
1: Això
4: m'he trencat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil.
1: No et preocupis. És el millor, el Jaume, de veritat.
2: Ostres, que bé.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella. És
6: un normal, home.
7: Ho passo de conya.
8: Pues vinga, anem.
0: Però encara tenim més felicitacions, no només al nostre company Guillem Estadella, sinó que també volem felicitar des de Ràdio Cunit i també des de l'Ajuntament, que també volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sasebes és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. I parlant de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, recordem que ja tenim aquest 31è certamen de poesia Alba Estiu 2026, a què podrà concórrer aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys, on la participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits i no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi a l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiupoesia@gmail.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i el pseudònim al final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon i DNI. En cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacteu amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per les persones, tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen premis com, per exemple, el tercer classificat amb trofeu, el segon classificat amb trofeu i el primer premi classificat, doncs, trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació del premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeus que tindrà lloc el proper diumenge 26 de juliol a 1:15 de migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals s'inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportunitat doncs, i notificació dels participants, així com de la seva interpretació, on l'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigués reflectida en aquestes bases. O sigui que des de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit ens animen a participar d'aquesta 31a edició del certamen de poesia Alba Estiu 2026, el que obre doncs les seves activitats de cara a aquest estiu, com també, per exemple, els castells de sorra o també el concurs de truites i repostería que s'enmarquen dins de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026. Però encara tenim més notícies, i és que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a 2:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez, recordem, va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també recordem que amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit enguany, doncs han programat una nova conferència al grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, on Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants granovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destacen la família Marquès amb la masia de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, Masia Torrents, família Torrents, perdó, la Masia Torrents, la família Ferrer amb la Masia de Cal Pla o la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complourà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi doncs, cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I recordem també que el proper dia 3 de juliol al Passeig Marítim, davant de l'oficina de turisme, tornen les nits vora el mar amb les Loques del Panda. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits vora el mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. A més, tenim sortida patrimonial. Les Masies de Cunit, el proper 4 de juliol a 6:45 del vespre. Una altra novetat. Recordem que el punt de trobada serà a la Masia de Cal Segur a 6:45 del vespre, com dèiem, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026. Som artistes, paraules de colors. Dilluns 6 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que ahir es va celebrar una nova sessió del ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, al que podeu consultar l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels canals oficials al Consell Comarcal del Baix Penedès. També ens recorda que ja has obert el termini per a sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o menys, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació acaba aquest 10 de juliol a les 2 del migdia. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat a la seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rumicup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer d'aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. I I també tenim formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i parleu de sexe? Et convidem a participar a la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe, una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció i preguntes habituals. El proper dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. I també us recordem que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Recordem que el termini de presentació caduca el dia 2 de juliol. Avui és l'últim dia. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant, dels immobles i subvencions, les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, ajuts per retirar residus de material aïllant de construcció amb amiant, doncs el que podreu doncs, consultar a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Que si vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa, et conviden a participar de la formació de selecció perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recordeu que tindrà lloc el proper dia 7 d'octubre de 10 de matí a 2 de migdia a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. I no tenim temps per més, ara doncs més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, com sempre us oferim doncs tots els dies de dilluns a divendres de 10 del matí a 11:15 i també doncs a partir de 2:15 del migdia a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit. Ara per això us deixem amb la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. El nostre company, en Josep Miró, que a continuació ens ofereix el temps. Endavant.
5: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
7: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.
8: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
9: Mójate con Radio Cunit.
10: Y ahora, los tambores.
11: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
12: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop. Històries del costat de casa.
4: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Sol d'hivern, amb Toni Camaro.
8: Soc Toni Camaro i en trobareu cada dimecres de 12:31 a Sol d'hivern. El programa en el que cada setmana podeu conèixer diferents artistes quilòmetre zero, la seva història, els seus projectes, com senten, com viuen i el perquè de les seves cançons. Cançons que pots demanar a la web de la ràdio i gaudir dels premis per cortesia dels nostres patrocinadors, perquè jo soc d'hivern.
7: Sol d'hivern amb Toni Camaro.
9: Cada dimecres
10: a partir de les 8 del vespre a Ràdio Cunit,
9: grans orquestres
10: amb Vicenç Soler
9: i Joan Argemí.
11: Si ets dels que calçaves camperes lluïdes, pantalons All Shad Viejo Amigo i anaves a la disco amb la teva voltaco de Vito amb pastifat de Brumel, t'agradarà Hit Parade. Hit Parade, el bo i millor de la música dels 70s, 80s i 90s.
12: Hit Parade. El podràs escoltar tots els dissabtes a les 2 del migdia a Ràdio Cunit. Cunit.
13: Escolta 100% Romàntics, un programa on podràs disfrutar de la millor música romàntica.
14: 100% Romàntics, amb Nadia El Farji.
13: Tots els dijous a les 9 de la nit, us espero.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous, a 8:45 del vespre, i en reposició els diumenges, a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Uf, quina calor.
2: Doncs escolta el ventilador.
1: Tots els dies a Ràdio Cunit.
2: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Amb Jaume Sens.
3: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
4: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit. 107.0 FM.
5: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
2: Dexter Ferru y Tateca.
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
6: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més al vostre magazín matinal d'aquí de Ràdio Cunit, El Ventilador, que com sempre va bé per fer marxar la calor. I és que ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres en aquesta edició de 3 horetes en format magazín per empalmar amb el format informatiu a partir de 2:15 de migdia i gairebé fins a les 3 de la tarda en sintonia amb la vostra emissora particular des d'aquí tant de dia com de nit a Ràdio Cunit, amb la qual obrim els micròfons i les línies obertes a tota la gent que vulgui participar. Doncs a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Tenim unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com no és també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Recorda que tens unes vies de comunicació directes, no només a tota la gent que ens estigui sintonitzant, sinó també a tots els cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ja tenim aquí, a les nostres platges, als nostres pisos també turístics, als hotels, als allotjaments, als hostals i on faci falta. Recordem, aquestes són les vies que tenim ben obertes i són aquestes.
3: The telephone number is 977-674918.
1: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
3: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
4: Per a participar en directe, llama a Ràdio Cunit, telèfon 977-674918, 977-674918.
3: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no també les nostres xarxes socials tant a Facebook com a Instagram Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Ràdio Cunit.
2: Busca'ns aquí, ens trobaràs en agraïment a la vostra participació. Us en dureu un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals, gentilesa dels nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport, com també a tota la sintonia, a tota la gent que ens estigui sintonitzant via FM o internet i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Americana García, Toni Camaro i molta més gent que passarà a desfilar en el nostre sumari de continguts d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2016. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens.
5: Sumari.
2: I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de tota l'actualitat en general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les col·leccions puntuals, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret a mans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. A banda de tot això, també, com no, connectarem amb el nostre company, amb en Josep Miró, que, com sempre, ens dirà si farà fred o calor amb la previsió meteorològica. També connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per fer la previsió i subratllem la paraula previsió pel que seria la circulació de trens, a l'estat de circulació ferroviària de la nostra línia, de la R2 Sud, com també de la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. I de la Renfe passarem a la 11 per conèixer també les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs, informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. També esmirarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant pel que fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. I ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia, com avui, un 2 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia, també de la mà de Núria Ruiz, i a més també, com no, com cada dimecres, no, i dimecres, dijous, estem a dijous, mare de Déu, com estem, A més, també, com cada dijous, ens arribarà el que seria el Tot Natura, de la mà de Josep Miró. I parlant del Josep Miró, també ens oferirà l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, si tenim bandera verda, bandera roja o el que faci falta. A més, i a banda de tot això, seguirem amb la història dels Mundials de Futbol, en ple Mundial de Futbol 2026. I a més també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio i amb GA Palau. més a més, també tindrem el Santoral, els aniversaris dels famosos ETS i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, tens unes vies de comunicació directes a les quals vols utilitzar i a les quals, doncs, en prendrem bona nota, ens posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre t'enduràs un baret al qual entraràs el sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte a quilòmetre zero, com ha de ser, eh? Ja ho sabeu, a més, aquí us posarem tots aquells temes musicals que més us agradin de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes. I, a més, pots optar a tots aquests premis. Atenció, la Casa de l'Oro ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. El Mamiúsic, una classe de cànove de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical asseguda a Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià, número 15. Doner Pita Palace 2, un fantàstic durum que va pel carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, antiga Calona, ens ofereix també dos esmorzars al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I el bar La Pinya també ens ofereix, atenció, dos esmorzars al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1, del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recobre directe, al ladito de la diligència. I sí, la diligència també ens ofereix dos vermuts aquí també, a la plaça Sant Cristòfol, davant mateix de l'església, a l'editor de la Bodegueta. La Peixateria Cunit també cues de rap i ampolla de caldo al carrer Empat Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata, nata amb xurros o poles per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. També aquí ho tenim, Ananda Yoga Studio Cunit ens ofereix una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la braceria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí, a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La camisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I pollo a la brasa al sol, un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font número 86. També a la Cova del Gorg, que ens ofereix un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. I al local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres al Passeig Marítim número 5 de Cunit. I la pizzeria Nanà també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. La cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, on tenim també la Penya Bètica, de Comarruga, que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles, ens ofereix també un sopar per dues persones. I a més també al Saborear, un esmorzar per dues persones a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco, un fantàstic lot de regals consistents en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. I la discoteca Lou, també a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell, ens ofereix una invitació en consumició per dues persones. La Giralda de l'Arbós, també a l'Avinguda Mossèn Cinto Baratavia número 35 de l'Arbós, ens ofereix una invitació per dues persones. I el Racó Dolç, també una beguda refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple parc central de Cunit. El Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, també un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I a més, també el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova ens ofereix, doncs, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. Ja ho saps, home, tot això i molt més. I a més, també heu d'estar pendents perquè heu de comprar, heu de fer gasto als comerços del nostre poble. Doncs, Cunit Vila Comercial i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit han engegat aquesta campanya que caduca el 15 de juliol amb més de 600 premis i sorteig final, un creuer per dues persones. El sorteig es farà aquí a Ràdio Cunit a les 9 de la nit, el proper 16 de juliol, en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Farhi. Caldrà respondre en directe. Ja ho saps, home, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Doncs una col·laboració de Cunit Vila Comercial amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i Ràdio Cunit i amb el suport de Camaleón Travel i l'Ajuntament de Cunit. Ja ho saps, home, busca, compara i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no t'ho veràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar totes les notícies que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2026. I començarem pel Diari de Tarragona, que enceta portada amb el següent titular. La gigafactoria de Móra la Nova no consumirà aigua. A l'Ebre, gràcies a un circuit tancat que evitarà l'evaporació, tindrà un consum proper a zero. En fotografia de portada tenim Tarragona amb aquest anfiteatre, el primer monument romà del món en tenir realitat mixta. Tecnologia innovadora sorgida a PortAventura. A més, també tenim aquest suplement del Tour de França 2026, avui amb el diari, a l'especial que t'ho explica tot, la relació de Tarragona amb el ciclisme de carretera, el que ve de lluny. I també aquest sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions al dècim per aquest 4 de juliol a la Loteria Nacional. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb aquesta governabilitat de l'Estat. Aznar crida a forjar una majoria nacional per fer fora Sánchez. L'expresident espanyol insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I avisa Feijó que no compti amb Junts ni amb el PNB com a possibles aliats per accedir a la Moncloa. En fotografia de portada tenim a Trump, que guanya 1.400 milions de dòlars en un any amb criptomonedes. En el primer any després de tornar al càrrec, Donald Trump ha ingressat uns 1.400 milions de dòlars provinents de negocis de criptomonedes que s'han beneficiat directament de les seves accions com a president i mai s'havia donat un cas així als Estats Units. Però encara tenim més titulars. La policia exculpa Salut en el judici per la vacuna de la Covid. La conciliació és el factor prioritari a l'hora de triar feina. I un bus amb temporers s'accidenta al centre de Lleida. A la capçalera, marxem a Barcelona, a punt per acollir el tour. On observem aquesta petita fotografia a la banda superior esquerra de la portada amb aquesta entrada a Barcelona i de fons la Sagrada Família. La presentació dels equips es fa avui a l'entorn de la Sagrada Família. I avui també tenim el suplement Comarques Gironines. I també ens recorda Pavarotti, que tindrà lloc el 14 de desembre a les 9 de la nit al Palau de la Música Catalana, on les entrades ja estan a la venda. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el 47 de portada, amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat, amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que observem, doncs, el perfil de Catalunya i amb tot un seguit de xarxes i de línies a les que, doncs, ens reflexa amb el següent titular. Cobertura pròpia. El grup reduït de multinacionals i un conjunt de companyies locals miren de fer-se un lloc en el mercat de les telecomunicacions. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Eva Vázquez. Castells per fer dubtar les onades. Cap notícia pot igualar el terratrèmol de Veneçuela, excepte l'existència del còdex més antic sobre la llegenda del rei Artús. I tenim també crònica de Teresa Márquez. El llegat de Gaudí comença a Mataró. També crònica de David Portabella. Necessitem immigració com l'aire que respirem. I pel que fa a l'esportiu, Joan Laporta pren possessió de la presidència amb molta empenta. Promet lideratge ferm i admet que el Barça ha fet oferta per Julián Álvarez. Però encara tenim més titulars que reflexen en diversos articles signats, com per exemple el següent titular, la sala temàtica de la impremta, per Marta Alós. Matemàtiques en davallada, per Rosa Maria Bravo. El Panxut, de Tian Riba. Amb la veu de sempre, per Teresa Márquez. Grans esdeveniments, per Anna Serrano. Les dones a la cuina i no a la lluna, per Alba Alfajeme. i la fi del mite per Joaquim Coelho. A la capçalera marxem amb aquesta entrevista a Teresa Bruna, telefonista i redactora de l'Avui, a la que declara: sentir-te part d'un projecte en català era un orgull enorme. I pel que fa referència a l'Observatori Municipal, marxem a Esplugues de Llobregat. Tres deixalleries de barri. Tenim entrevista a l'alcalde Eduard Sanz i al cap de l'oposició Roger Martínez. I deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. A falta de 5 minuts per les 11 del matí, comencem amb La Vanguardia, el que enceta portada amb el següent titular referent a la crisi migratòria: la regulació desborda les previsions i força un pla de xoc. S'han admès a tràmit més de 500.000 d'expedients de migrants i a la policia, la qual es desdobla per donar resposta a les sol·licituds. En fotografia de portada tenim aquest brutal accident d'autobús a Lleida. La ciutat de Lleida va viure ahir el seu accident més greu al xocar un autobús contra la seu de la Diputació Provincial. 44 persones van resultar ferides, 4 d'elles en estat crític, com a conseqüència de l'impacte, qual cosa causes doncs encara s'estan investigant. La xofer doncs portava 3 dies en l'empresa i conduïa amb un instructor al costat, que ha perdut una cama. D'altra banda, aliança política i empresarial per aconseguir la gigafactoria d'intel·ligència artificial a Mora. I la fortuna de Trump creix 2.200 milions de dòlars amb la seva tornada a la Casa Blanca. A més, Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'aproximació de Feijóo cap a Junts. L'expresident recepta forjar una majoria nacional per batre a Sánchez. També tenim guardons. Què fem? Premia la millor cultura i a l'oci. I pel que fa a la presentació, tenim el tour que s'exhibeix a Barcelona abans de començar a rodar. També tenim debat climàtic. L'ús de l'aire condicionat aliat vers el calor o potser un problema? Es pregunta aquest mateix rotatiu. I deixem La Vanguardia per endinsar-nos al Periódico de Catalunya, el que enceta portada amb aquesta gran fotografia, el que observem la Sagrada Família, on aficionats al ciclisme estaven ahir davant de la mateixa, del mateix monument, el que, doncs, Barcelona ja respira aire de Tour. La gran ronda ciclista francesa comença avui amb la presentació dels equips a les portes de la Sagrada Família. A més, pel que fa a partides europees bloquejades des de fa un any, Espanya perdrà fons per 1.100 milions si no compleix amb la Unió Europea. Brussel·les li recorda que té fins al 31 d'agost per aprovar un impost al dièsel i reduir la temporalitat dels interins. I en fotografia de portada tenim a Taburete en un moment de la seva actuació d'ahir al festival Les Nits Occident en els Jardins de Pedralbes. Taburete mostra la maduresa pop en l'obertura de Les Nits d'Occident. I també tenim vincle emocional. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en les mascotes. A més, a Móra la Nova, el govern cedirà terrenys a Tarragona per construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial. I també tenim diàleg social. El govern vol forçar les empreses a definir el criteri dels ascensos. A la capçalera tenim a La Porta, que inicia el seu quart i últim mandat com a president del Futbol Club Barcelona. I acabem aquest repàs, aquest que el duia a les portades dels diaris, i ho fem amb El País, el que ens ha portada amb el següent titular: Trump guanyar 1.200 milions amb criptomonedes el 2025. El president dels Estats Units ha adoptat mesures per afavorir el sector en el seu segon mandat, en el que ha disparat les alarmes. El republicà nega conflicte d'interessos. Un imperi familiar bullant amb propietats en mig món. En fotografia de portada tenim la mirada exterior de la llei de nets. Espanya és part de la meva identitat, doncs declara Lucía Gavián, una dissenyadora doncs argentina que va doncs poder acollir-se el 2024 a aquesta llei que permet la nacionalització dels descendents d'espanyols que emigraren o s'exiliaren. Doncs em va donar molta alegria perquè suposa recuperar part de la meva identitat, afirmava. D'altra banda, perquè fa el Mundial 2026, Espanya contra Àustria i una maldició. La selecció busca els vuitens i supera una eliminatòria per primera vegada des de 2010. Harry Kane salva Anglaterra davant de la usada selecció congolenya. I Cristiano Modric és el duel entre les dues estrelles més veteranes. A més, Espanya compra a Marroc combustible sospitós de tenir origen rus. Les importacions s'han multiplicat després de la guerra a Iran. Avalós declara que Aldama ha aconseguit la impunitat que pretenia. I la parella d'Isaac Andic declara que volia canviar el testament. A la capçalera marxem amb música. Rufus Wainwright declara: em moro per acostar-me amb Bad Bunny. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com de mitjà general, d'avui dixous, dia 2 de juliol de 2026. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.

0: persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
1: Riu també reclama polítiques per incorporar al món laboral els majors de 52 anys i l'estacionalitat dels contractes per a joves, així com posen alerta que s'hagin destruït llocs de treballs ocupats per dones. En marxa al Parlament el debat de, i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per als compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Des del PP, el diputat Juan Fernández ha assegurat que Catalunya ha de girar full del nacionalisme català i ha comparat Salvador Illa amb Artur Mas.
2: Cada dia se li posa més cara d'Artur Mas. No perquè pensin igual, potser sí, sinó perquè tots dos acaben representant el mateix. Un president atrapat pels seus socis, incapaç de liderar un projecte propi i disposat a sacrificar l'interès general per mantenir-se una mica més al poder. Ja sap on va acabar Artur Mas.
1: Per la seva banda, Esquerra i els Comuns donen suport als pressupostos. Han avisat que ara el govern ja disposarà de recursos i no tindrà excuses per executar polítiques progressistes. I més de 1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 67% de les peticions provenen dels ciutadans de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I s'eleven a 27 els espanyols morts pels terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
5: Chavalote, estás sintonizando el 107, Radio Cuní.
6: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
4: Buena, esa me gusta.
7: A mí me gusta mucho Cuní, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
8: Desde que descubres la radio con Pepito, desde que descubres la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
4: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
9: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalía de origen y IGP de Baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la jornada va transcorregent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. Parlant de línies, anem a la R3, on deguts als treballs de millora tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig, a Puigcerdà. També a la R16 tenim el tren de l'estació de França cap a Tortosa, que circula amb una demora de 3/4 d'hora derivada d'una incidència per causes operatives. A Rodalies Lleida, la RL4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia. A més, a Rodalies Girona, la RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. També a la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, amb servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons. Servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. A la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar, pràcticament tot el dia, amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi, amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà, i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer, doncs, d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que, com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz, ara que ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Núria, què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal? Com es presenta el dia? Amb quina cançó ens proposes?
1: Doncs avui proposem una cançó típica d'aquestes d'estiu, perquè és Senyor Extraterrestre, ja que avui és el dia dels ovnis.
0: Ui, avui és el dia dels ovnis? Caram!
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh? Bueno, també recordem que cada 11 de cada mes ho és a Montserrat, també, eh? Però, bueno, avui deu ser el dia internacional de tots, eh?
1: Avui és el dia internacional.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Internacional.
0: I anem amb aquest tema musical, veritat?
1: Sí, Senyor Extraterrestre.
0: D'Ivan Gallego. Doncs moltíssimes gràcies a Núria, que vagi de molt bé, i si ho volen ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: I ara sí, és moment de conèixer les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs. A la 11.
1: Un viernes por la mañana salí de casa, salí.
0: Amb la nostra secció particular, el cuponazo que ens arriba procedent de Tarragona amb el nostre company Juan Coma, que ens facilita, doncs, les combinacions guanyadores. Comencem, doncs, pel que seria el sorteig midià de la 11, on la data premiada va ser el 20 de juny de 1978 amb el 12 trèvols. El cupó diari, el 91.264, 91264 de la sèrie 24.
1: Bendito cupón, de la miseria mi me sacó. Bendito cupón, bendito cupón, tengo más dinero que el rey Salón.
0: La dupla de la 11, el 7. El triplex de la 11, el 329, 329. I la super 11. La combinació guanyadora és la següent. Els números són el 7, 9, 13, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 41, 56, 61, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 80 i 81. Fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Cecs de la 11. Informació que ens facilita, com sempre, Juan Coma, des de Tarragona. Fins aquí, el nostre cuponazo.
2: L'estat de les platges amb Josep Miró.
3: Hola, bon dia. Avui la situació marítima estarà una miqueta més moguda, o clarament més moguda, que en dies passats. Això sí, amb un dia estable, assolellat, una mica de vent, un vent que serà de mestral ara fins a mig matí, de força 2, puntualment 3, hi ha una miqueta a Garbí abans de migdia, i a la tarda a Xaloc, quan es reforçarà amb cops de força 4 i puntualment 5. Això farà que, com dèiem, la mar estigui més moguda. Amb marejol destacable, hi ha hores d'ara durant tot el matí, amb onades de 30-35 centímetres al matí, i a la tarda fins i tot poden acostar-se al mig metre. Per tant, compte avui que la situació marítima estarà una miqueta més moguda que en dies passats i podríem veure algunes banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira, situada aquí a l'Avinguda de Barcelona, 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 162210. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'Avinguda Sant Joan de Déu 279 de Calafell, on el seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 de 38. 977 69 27 38.

0: ¿Sabías que...?
1: Les estrelles no són perfectament rodones. De fet, algunes estan tan deformades per la seva pròpia rotació que tenen una forma clarament aixafada. Un dels exemples més espectaculars és Arkenar, una estrella situada a uns 140 anys llum de la Terra. Gira sobre si mateixa a més de 250 km per segon a l'Equador. Aquesta velocitat és tan extraordinària que la força centrífuga fa que l'estrella s'eixampli pel centre i s'aplani pels pols. El seu diàmetre equatorial és aproximadament un 50% més que el polar. Si poguéssim observar-la de prop, no veuríem una esfera, sinó una forma semblant a una carbassa lleugerament aixafada. Aquesta deformació també afecta la temperatura de la seva superfície. Els pols, on la gravetat és més intensa, són molt més calents i brillants que l'Equador. Aquest fenomen es coneix com enfosquiment gravitatori, tot i que, paradoxalment, són els pols els que brillen més. Estudiar aquestes estrelles ajuda els astrònoms a entendre millor com influeixen la rotació extrema, la gravetat i la pressió en l'evolució estel·lar.

0: Efemèrides.
1: I comencem, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un dijous... Ai, no, un dijous, no, un 2 de juliol, un 2 de juliol d'altres anys, eh? Que podria ser un dijous o un dilluns o el que sigui, vaja. Comencem, doncs, a l'any 455, déu-n'hi-do, lo lluny que anem, eh? Els vàndals entren a Roma i perpetren els saqueigs de Roma durant dues setmanes, el que s'emporten riqueses incalculables, es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eudòxia i les seves filles Eudòxia i Placídia. Déu-n'hi-do. A més i més, el 553 a Constantinople, actual Istanbul, finalitza el segon concili de Constantinople que començà el 5 de maig. El concili condemna el nestorianisme. A partir d'aquestes dues notícies tan transcendentals, seguim endavant i saltem un mil·lenni i pico més endavant, arribant al 1442 a Nàpols, on Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 mesos de setge. El 1485, a Quasar Monaire, avui Casa Borena, a Màlaga, Andalusia, les tropes castellanes ocupen la vila. I ja al segle XIX, al 1835, al port de Descarga, al País Basc, els carlins guanyen la batalla de Descarga durant la Primera Guerra Carlina. El 1858 també l'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. I el 1888 a Barcelona apareix la publicació anarquista Tierra y Libertad que dirigeix Federico Urales. I ja al segle XX, el 1940, als Estats Units es produeix la primera aparició del personatge de còmic The Spirit. El 1977, a Espanya, el govern deroga la sindicació obligatòria al sindicat vertical franquista. I el 1979, a Varsovia, a Polònia, el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. A més, el mateix any, un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre, Félix Goñi, i fereix el militant Quim Pelegrí. I acabem al segle XXI, i més concretament a l'any 2014, a Espanya, on el rei Joan Carles I abdica i deixa el tro al seu fill Felip, i que regnarà com a Felip VI. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 2 de juliol... d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Simone de Beauvoir va néixer a París, França, el dijous 9 de gener del 1908. A més de ser la dona de Jean-Paul Sartre, va ser una novel·lista i filòsofa francesa, que va escriure assajos, biografies i monogràfics sobre política i societat. Però, sobretot, Simone de Beauvoir va ser una de les precursores del feminisme, potser la més important. Simone de Beauvoir va néixer al gener del 1908 a París. Gairebé va ser el regal de reis dels seus pares, una família de l'alta burgesia. Va rebre una educació catòlica i es diu que era un estudiant brillant, tot i que amb el temps va anar allunyant-se de la religió. Explica a les seves memòries que va ser un gran xoc per ella deixar de creure en Déu, doncs significava assumir plenament les seves pròpies decisions, els encerts i els fracassos. Com a bona ciutadana de París, Simone de Beauvoir va estudiar filosofia a la Sorbona, on el 1929 va conèixer Jean-Paul Sartre, de qui seria esposa i companya d'aventures. Acabats els estudis de filosofia, Simone de Beauvoir va exercir de professora en diverses escoles de França fins al 1943, quan va tornar a París per escriure la seva primera obra, La convidada. Durant la Segona Guerra Mundial i l'ocupació nazi de la Ciutat de la Llum, Simone seguia a l'edat individual, temes habituals a la seva bibliografia. Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Simone de Beauvoir participava activament als debats ideològics de l'època i va assumir el paper d'intel·lectual compromesa, atacant sempre la dreta francesa. Tenia, sens dubte, un pensament revolucionari per l'època en què es trobava i entre les seves frases més famoses trobem una que diu «Canvia la teva vida avui! No juguis amb el futur! Actua ara, sense retras!». Simone de Beauvoir també es va atrevir a parlar d'homosexualitat fa 70 anys. Deia que en si mateixa la homosexualitat és tan limitada com la heterosexualitat. L'ideal hauria de ser estimar un home o una dona, un ésser humà, sense cap por, sense cap restricció i sense cap obligació. Les seves tesis defensaven que cadascú era responsable de si mateix i això es va deixar veure les quatre autobiografies que es va escriure. Amb aquesta tendència donaria tot tantes voltes i tenint a Sartre de marit, Simone de Beauvoir devia tenir fins i tot mal de cap de tant filosofar.

0: Simone de Beauvoir va ajudar a fundar la revista Temps Moderns amb el seu marit i la seva colla. El primer número es va publicar el 15 d'octubre del 1945 i ràpidament es va convertir en un referent polític i cultural del pensament francès de mitjans del segle XX. El 1949, Simone va publicar un dels seus llibres més coneguts, El segon sexe, una profunda anàlisi del paper de les dones a la societat. Simone de Beauvoir va elaborar una història sobre el rol de la dona i va analitzar el que ell anomenava opressió masculina. Afirmava que la dona era exclosa dels processos de producció i quedava confinada a treballar des de casa i a fer-se càrrec dels nens. Així perdia tots els vincles socials i, amb ells, la possibilitat de ser lliure. Simone de Beauvoir va analitzar la situació de la dona des de diversos punts de vista i va acabar destruint els mites femenins perseguint una autèntica alliberació. El segon sexe, en certa manera, va donar el tret de sortida al feminisme modern, del que Simone de Beauvoir és el gran referent. Sense anar més lluny, el 2008 es va crear en el seu honor el Premi Simone de Beauvoir per la llibertat de les dones. Als anys 50, Simone de Beauvoir i les seves amigues van fundar la Lliga dels Drets de la Dona, organització a la que es dedicaria amb cos i ànima. Però a part del feminisme, Simone tenia temps per altres coses. El 54 va guanyar el Premi Goncourt per l'obra Els mandarins, on tractava de les dificultats dels intel·lectuals de la postguerra per assumir la seva responsabilitat social. Sempre posant el dit a la nafra, el 68, com no podia ser d'altra manera, Simone de Beauvoir va solidaritzar-se amb els moviments estudiants que van prendre els carrers de París. I és que Simone de Beauvoir va ser una lluitadora incansable per tots els drets humans, ben bé fins al seu últim alè, que es va produir el 14 d'abril del 1986. Àlex Solà, per a la xarxa Com Ràdio.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
3: ¿Y qué le voy a
2: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
4: La Marina está morena.
2: Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Ampar Nadal número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. També a restaurants. Truca al 692-19-16-15, 692-19-16-15. Estem oberts de dimarts a dissabte, de 9 de matí a 2 del migdia. Peixateria Cunit, la teva peixateria de confiança.
5: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara.
6: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahaba.
2: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Local social El Castell. Vine a l'Avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local Social El Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
7: Clínica Dental Cunit. Acércate, no te arrepentirás. Consulta condiciones en tu clínica. ¿Eres cliente nuevo? Te regalamos un 10% de descuento en Clínica Dental Cunit. Nos encontrarás en la Avenida de la Fon 62, Bajos, Cunit. Teléfono 977-67-62-23. 977-67-62-23. Clínica Dental Cunit.
8: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Sintonitza Ràdio Cunit al 107.0 de la FM. Sintonitza Ràdio Cunit a les 3w.radiocunit.org. Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: El Santoral i aniversaris. I ara sí, és el moment de començar a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xatos, xates, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, on mossèn Lleó 14 sempre ens diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va missa, eh? Per tant, farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només tu, sinó també a tots els turistes que tenim aquí al nostre poble.
2: The telephone number is 977-674918.
3: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
2: Il telefono della radio è il 977-674918.
4: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674918 977-674918.
2: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: I també la nostra pàgina web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplir i, com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
4: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat. Y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns aquí, estuveràs, i com sempre, doncs en agraïment a la vostra participació, us endureu un numeret al qual entrareu als hotels de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros i que trobareu a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Ell, Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo i de Ràdio Cunit, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol 32 de Calafell Platja. I la peruqueria Harmony també ens ofereix un tall de cabell per a mà o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, també un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147 local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13 davant mateix de la policia local. I l'Olivo Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Ric número 1 del Port de Sau de Calafell. També el Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i la Geltrú. El Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17. El Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones aquí a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia també ens ofereix un menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona just fent frontera amb Segur de Calafell. I al Saborea també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. Calafell. El Pollo Loco, també un lot de pollastre a l'as, amb patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2, aquí a Cuny. També, a més, amb una consumició gratuïta mentre esperes la comanda. I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. La Girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós, com ha de ser, eh? I la cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Coma-ruga, on al costat també tenim la Penya Bètica de Coma-ruga, la que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I la Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Lutilla número 4. Al local social al Castell, també un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres, aquí al Passeig Marítim número 5. A més, la pizzeria Nanà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. Ananda Yoga Studio Cunit, una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Berceria i Pica de Cubelles, un vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada, a l'Avinguda Barcelona 185. I el Pollo a la Brasa al Sol, un pollastre a la brasa, a l'Avinguda del Font número 86. També la Bodegueta, dos vermutacos es pinxo del dia, de dimarts a divendres, a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, a la teura copra directa, a l'Adito de la Diligencia. I la Diligencia, també dos vermuts més, aquí a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, a l'Adito de la Bodegueta. També la Passeteria Cunit ens ofereix cues de ràbia, ampolla de caldo, aquí al carrer Empar Nadal. I la Xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata, amb nata, amb xurros o boles per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de Barberà, número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. I a més es pot demanar, eh? Tot això molt més, com sempre, aquí des de la nostra sintonia, el Cunit del Dia, que com sempre tu ets el protagonista. I més ara amb el ventilador, que serveix també per fer passar la calor. Sí, senyor! I sense més preàmbuls, anem a repassar el nostre santoral d'avui dijous, dia 2 de juliol de 2026. Volem felicitar a Sana Diosdado, a Gapio, a Antonio Balducci, a Liston, Bernardino, Bonifaci, Sirio, Crescenziano, que pareix italiano, Eutichiano, Felicissimo, també, Déu-n'hi-do, Sant Fèlix Màrtir, Sant Francesc de Jerònim, Sant Joan Menor, Sant Joan Francesc Regis, Sant Julià, amb accent a la A, Sant Just, Sant Juvenal, Liberat, Longí, Marcià, Martinià, Màxim, Moneguendis, Udó, Procés, Rugat, Rústic, Sèptim, Servo, Sinforosa, Swinton, Urbà i Vidal. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? A destacar Lindsay Lohan, que en fa 40 i ben posats, eh? Nascuda a Nova York, eh? Tal dia com avui, de l'any 1986. Famosa actriu, model i cantant nord-americana, on des de 1992 ha participat en nombroses pel·lícules, de les que destaca Freaky Friday, el 2003, Mean Girls, el 2004, The Canyons, el 2013, Falling for Christmas, el 2022, Iris Wish, el 2023. El seu àlbum Speak, doncs, va vendre 1 milió de còpies als Estats Units. El 2004, Lohan va guanyar el premi a l'actuació revelació en els MTV Movie Awards. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui. I per tots ells us dediquem aquest tema musical, com sempre, de la festa major de Cunit, mullats i els cremats, per fer ambient, sí senyor! I ara que aprofitem també per donar numerets, eh? Atenció, amb el 315, Carolina Fernández, amb el 316, Ferran Serra, 317, Joel García, 318, Eduard Revert, i amb el 319, Francesc Giral.

0: I per fi, ja tenim a l'altre costat del fil telefònic Agustina Lamorda. Recordem que avui és dijous, dia del Mercadillo Municipal al nostre poble, i que el trobem aquí al carrer Joaquim Mir, paral·lel a les vies del tren entre l'avinguda de la Font i la comissaria de policia, el qual està obert fins a les 2 de migdia, tot i que a partir de 2:15 ja comencin a tancar la paradeta. O sigui que ja ho saps, eh? Vine al Mercat Reina, clar que sí, que encara belluga! Com es belluga, Agustina Lamorda, la guiada, l'hem a l'altre costat del fil telefònic. Agustina, què tal estàs? Molt bon dia!
1: Molt bé, Jaume, molt bé, molta calor.
0: Ha costat, ha costat trobar-te. Avui anem molt malament de temps, o sigui que anem a gra. Com tenim el Mercadillo avui?
1: Avui el Mercadillo no se podia estar, Jaume.
0: Sí?
1: Massa calor, la gent agobiada.
0: Vaja.
1: De tot, de veritat,
0: ah, de tot, de tot. Sí, sí. Bueno, doncs escolta, amb tot això, què fem avui per dinar?
1: Avui, mira, avui, a veure, me'n vaig a casa la meva Montse, però tenim macarrons.
0: Ah, molt bé. I com els fas?
1: Paco, macarrons. Paco fa macarrons.
0: A la boronyesa?
1: Després...
0: A la boronyesa, són els macarrons.
1: Sí, després lo gratinarà i bueno, perquè fa unos macarrons buenísimos.
0: Mm-hmm.
1: Després un buen got de
0: gazpacho.
1: De gazpacho, que no me sortia.
0: Ah, molt bé.
1: I després, pues, melón. I melón també tenim. Avui, gràcies a Dios, tenim cindra que comprar... Meló.
0: Ah, molt bé.
1: I un bon plat de macarrons.
0: Caram.
1: I això és el dinar d'avui.
0: Perfecte, doncs en posem una nota i ja se'ns fa la boca aigua. I quin consell ens vols donar avui?
1: A veure, consell, que no vull veure ni jo ni ningú el que està passant.
0: Què està passant?
1: Hombre, d'aquestes persones que moren tant...
0: Ah, el terratrèmol.
1: Ai, això
0: te posa malalt. Sí, oi?
1: Per favor.
0: Bueno, doncs des d'aquí... Calma i bons aliments, com ha de ser, eh? I escolta'm, a quines cançons vols dedicar avui?
1: Pues mira, quina cançó podia dedicar que tingués esperança d'aquesta persona.
0: Sí?
1: Resistiré, que és la millor.
0: El resistiré del Duo Dinàmico, perfecte.
1: A
0: doncs...
1: A veure si poden resistir.
0: Molt bé.
1: Que no morin tantes persones, que fa molta pena. Sempre hi ha alguna cosa. Y sobre todo las personas que tienen dinero que colaboren. Por
0: perfecto.
1: Favor, hermano, eso. Porque nosotros podemos donar algo, pero no podemos donar amor. Pero hay personas que tienen más dinero, más.
0: Doncs mira, ja està començant a sonar aquest tema musical. Doncs escolta'm, Agustina, ho deixem aquí, que s'estira el temps a sobre. Moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Vale. Escoltem aquest tema de resistir i que dediquem a tota aquesta gent necessitada, a la qual doncs enviem molts ànims i ens solidaritzem i acabem, com sempre, amb la sardana dedicada als petits dansaires, d'acord?
1: Sí, i sobretot aquesta demanda que tenim de fer Radio Cuní, que se'n recordi, que també no se'n recordem molt d'aquesta persona.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Agustina, petonets i abraçades, i fins la setmana que ve, d'acord?
1: La setmana que ve, si Déu vol.
0: Perfecte, adéu-siau, bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. En marxa al Parlament el debat i la votació dels pressupostos de la Generalitat que quedaran aprovats amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. Són els primers comptes del govern de Salvador Illa i els primers que tindrà Catalunya des de 2023. Sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims, i inclouen 4.700 milions per a compromisos pactats amb els socis d'investidura fins al 2030. Els Comuns han promès exigència al PSC un cop aprovats els pressupostos i han avisat que la legislatura dependrà de com el govern abordi l'habitatge, rodalies i educació i salut. Jessica Albiat també ha carregat contra Junts i els ha exigit que deixin el que ha qualificat contra Junts i els ha exigit que deixin

0: Casa per exigir el compliment dels acords. I Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total el desocupat se situa en els 37.168, la xifra més baixa en 18 anys. Malgrat les bones dades, el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, alerta que encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
1: Tenim encara un gran repte amb aquestes més de 300.000 persones que continuen a l'atur i, per tant, no entenem com la patronal ens diu que no troba professionals.
0: Riu ha posat el focus especialment en tres col·lectius: les dones, perquè aquest juny s'ha destruït llocs de treball femenins, les persones de més de 52 anys, que continuen tenint dificultats per reincorporar-se al mercat laboral, i els joves, que sovint entren a treballar amb contractes estacionals. I més d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants del govern espanyol, més del doble del previst inicialment. Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000, seguida de Madrid, el País Valencià i Andalusia. El 60% de les peticions provenen de ciutadans de l'Amèrica Central i Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Noticias en Charca.
3: A cada tribu, salta y viu, amb Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
3: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit. 107.0 FM. FM.
5: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
6: En la playa también se escucha Radio Cunit.
7: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
3: Dexter Ferruy, te
8: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
9: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
3: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
10: Joyería Castillo.
11: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
10: Joyería Castillo.
11: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
10: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
11: ¿De qué?
10: De ser feliz. Please don't cry.
3: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-635.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del PND

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: La cançó de l'estiu.
3: Vacació.

0: Doncs bé, com havíem anunciat en el nostre sumari dins del nostre programa estiuenc, el ventilador, doncs, i també com ja hem disfrutat altres temporades, doncs tornem a tenir aquesta secció, la cançó de l'estiu, a la qual doncs repassarem, doncs, diguéssim, la història de l'origen de la típica cançó d'estiu que hem anat disfrutant a base de molts i molts i molts anys. Estem doncs a punt per refrescar-nos la memòria i com sempre doncs ens ho farem doncs de la mà del nostre company, que és el nostre especialista, vaja, que és el Vicenç Pedro. Vicenç, què tal, com estem?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Molt bé, en ple estiu.
0: Molta calor, no, per això?
1: És estiu.
0: És el que toca, clar.
1: És el que toca.
0: És el que toca, i suposo que per això també moltes cançons d'estiu, això ho reflexa també, no?
1: Sí, sempre. Bueno, sempre no. Els primers anys no era així.
0: No?
1: No, els primers anys de... Recordem que això va començar l'any 1960, i llavors, no, era la cançó que més sonava. Abans hi havia cançons que feia 3 i 4 anys que estaven sonant.
0: Déu-n'hi-do.
1: I es feien cançó de l'estiu.
0: 3 o 4 anys?
1: Sí,
0: seguits.
1: 3 o 4 anys que anaven sonant aquestes cançons, i llavors eren les més venudes, les més escoltades, per tant, passaven a ser la cançó de l'estiu.
0: Molt bé, doncs per nosaltres és un plaer doncs compartir altre cop aquesta secció amb tu, Vicenç, i quan vulguis doncs entrem en matèria.
1: Pues d'acord, doncs comencem.
0: Vinga.
1: Encara que no és una cançó de l'estiu, no ho és.

0: la televisió, prenta-li el carall i jo t'he cantat.
1: Clar, alguns dels oients diran, bueno, i ara què té que veure la televisió amb la cançó de l'estiu? A més, una cançó de l'any 1947.
2: Déu-n'hi-do.
1: Que l'estem escoltant amb la veu de Lolita Garrido.
2: Mm-hmm.
1: Pues, bueno, l'he escollida per poder començar a parlar de la cançó de l'estiu perquè té la seva importància. És a dir que, de fet, és la televisió la que es comença a sonar cançons de fora, no?
2: Uh-huh.
1: I a veure festivals, i a sentir parlar de festivals, no? I que llavors diuen Festival de Sant Remo, Festival de Benidorm, Festival de Mediterrà, festivals, i aquí es comencen
2: a gestar tot això, no?
1: A gestar tot això. La gent es comença a comprar tocadiscos...
2: És el boom de la música, de popularitzar cançons i de hits, no?
1: Efectivament. I llavors dius, carai, surt un i diu, i si fem la cançó de l'estiu? Som-hi. Ho tornem a repetir, que és una cançó de les que més sonaven. Com, per exemple, anem a parar la cançó que l'any 1960...
2: Mm-hmm.
1: Festival del Benidorm, que era el segon any, recordem-ho, sí, que els festivals de Benidorm i Mediterrània, tan sonats, inclús al resto, mm-hmm, d'Europa, va ser l'any 1959, tots dos,
2: mm-hmm,
1: ara molt de lo que era el festival de Sant Remo.
2: Ah, de Sant Remo, val.
1: Sí, que ell, aquest encara continua, mentre els altres s'han perdut fa moltíssims anys.
2: Sí, és veritat.
1: No? I llavors l'Arturo Millán va cantar una cançó, que és la que va guanyar, que es deia Comunicando. I aquesta va ser una de les cançons més vengudes i, per tant, cançó de l'estiu de l'any 1960.
2: Molt bé, anem a sentir-lo? Vinga, doncs.

0: comunicant-nos. És una cosa
1: aquesta cançó podria ser una de les primeres que parla del telèfon, no, per exemple?
0: Sí, perquè també. Una cosa, és a dir, una cosa, que per mi aquest comunicando, això que feia tut-tut-tut-tut, que sí, donava senyal de que estaven comunicant, és un servei que donava a la telefònica, que avui en dia no estan donant la cap dels seus companyies.
1: A més, per curiositat, també m'han fet gràcia el so inicial, que doncs, la gent recordarà, era el típic so que es feia al marcar un telèfon analògic,
0: sí,
1: que avui dia ara ja no se'n veuen ja d'analògics, ja gairebé.
0: No.
1: Aquells de la rodeta, d'insertar el dit i fer girar la rodeta.
0: Ja no se'n veuen. Pues aquest servei ja no el donen telefònic. Allò que passa que un agafa el telèfon, truca i diu, no hi són. Sí que són, en aquell moment està parlant amb un altre. Però tu ja dius, ja no hi són, no?
1: Sí, sí.
0: Però aquesta cançó va ser una de les primeres que va guanyar, diguéssim, el Festival de Benidorm, va ser la primera, i es va situar ràpidament a la cançó d'estiu d'aquell any. Hem de dir en compte també que hi havia altres cançons. La primera d'elles era Mariquilla, que d'estiu no tenia absolutament res. José Luis i su guitarra, que na, na, na, na. Una cançó que no tenia res que veure,
1: sí, sí,
0: però la que més s'havia vengut.
2: Al llamarte comunicando, comunicando, he de decirte tantas cosas, pero mi vida...
0: I passem a l'any 1961.
1: Vinga, doncs.
0: El 14 de juny de l'any 1961 direm que mentre escoltàvem aquesta cançó de Hola, Hola, Hola, Hola, amb la veu de l'argentina Elda Barber, Franco declarava que Espanya no necessitava per res ingressar a la OTAN.
1: Caram.
0: Ah, ho he dur.
1: Sí, sí.
3: Que pones encajes en la arena.
1: Potser no li agradava la cançó.
0: Per això. Aquesta cançó està escrita per Augusto Algueró. El seu nom era, de fet, Mare Nostrum. Però es va quedar amb Hola, hola, hola, hola, no venga sola.
1: Una oda, més o menys, també al Mediterrani, no? Una miqueta,
0: sí,
1: també.
0: Sí.

0: sigui desbojarrada, res de res. Sí, sí. Ben tranquil·leta. Direm que aquesta va ser el tercer premi del primer festival d'Eurovisió de l'any 1959. Uh-huh. I si en canvi és una de les primeres amb la llista d'èxits de la cançó de l'estiu de 1961, el que dèiem abans, 2 anys sonant aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí.
0: Hem d'aprofitar la evidentesa per dir que qui va defensar aquesta cançó en el Festival del Mediterrani, i alguns se'n recordaran, però la majoria no ho sap, va ser la còmica Mari Sampere.
1: La Mari Sampere? Déu-n'hi-do.
0: Sí. Aquesta versió és molt bona, eh? La d'Eldor Barber, molt bona.
1: Molt bé, i què més tenim?
0: Passem de que llavors anem al partit de futbol.
1: Al partit de futbol?
0: Una cançó dedicada al partit de futbol, amb la veu de Helu.
1: Anem a jugar, doncs.
0: Acompanyada de los Mustangs.

0: ja em deia que los domingos pro fumo me abandonas, deia. Mm. Ara hauria de dir actualment que pro fumo me abandonas cada dia, perquè cada dia sí. Tenim partits de futbol.
1: Cada
0: no?
1: dia de futbol, és veritat.
0: Però aquell temps només hi havia els diumenges i així ho declarava amb aquesta cançó, la Gelo. Hem de dir que mentre l'any 1962, mentre aquesta cançó sonava bé aquí a Espanya, mm-hmm. el 5 d'agost de 1962 posava fi a la seva vida Marilyn Monroe.
1: Mm-hmm. És veritat.
0: Ja fa anys d'això. I hem de dir també que passem al 63 i hem de dir que també al 63 les fronteres espanyoles registren una entrada de turistes sense precedents a la història. L'Església i l'Estat perseguien el biquini.
1: Ui!
0: Però a mort, eh?
1: Que ara és tan comú veure les nostres platges.
0: És que, a veure, per una banda, promovíem, i així ho veurem més endavant, amb cançons dedicat als turistes,
1: mm-hmm.
0: promovíem el turisme. Llavors venien les sueques,
1: sí.
0: que qui més qui menys perdia els ulls per anar-se'n per la Costa Brava a veure
1: una
0: les
1: rossa,
0: sueques.
1: Una rossa d'aquesta.
0: Una rossa d'aquelles espectaculars, no?
1: Mm-hmm.
0: Doncs, mentre l'Estat promovia el turisme, per una banda, la Guàrdia Civil multava les turistes que lluïen aquesta indumentària tan coneguda de dues peces anomenat biquini.
1: Caram.
0: O sigui, que algú que no lligava aquí.
1: Sí, sí.
0: Algú no lligava. Però escoltem-la una miqueta més de la Gelo.
2: Yo me enteré alguna vez de la verdad y quizás yo me enteré alguna vez de la verdad quizás.
0: I quizás, quizás, però ja passem, estem fins ara, estem veient cançó, com avui interpretaríem, o com els anys 70, mm-hmm. 80, interpretaven que eren cançons d'estiu,
1: sí.
0: que sempre anomenaven l'estiu, sempre anomenaven la platja, sempre anomenaven mm-hmm. aquestes coses,
1: la sobra,
0: que
1: això.
0: La dedicaven a l'estiu,
1: sí.
0: eh? Com per exemple doncs, amb la cançó Ola, Ola, Ola, hem sentit que mm-hmm. era Mare Nostrum, dedicat al Mediterrà, clar, era pel Festival del Mediterrà, o sigui, sempre mm-hmm. es van buscant aquestes palanquetes per
1: poder-hi... Sí, alguna connexió.
0: Alguna connexió, no? Doncs el 10 de juliol es posava una de les màximes cançons a dalt de tot, que era Amor de Verano.
1: Hombre.
0: I qui la cantava? Ramon i Manolo, Manolo i Ramon, duo dinàmico. Arrasaven, aquell temps arrasaven.
3: El final.
0: Passa que aquí parla del final.
1: Sí.
0: No? Estem al principi encara, eh?

0: Hem de dir que mentre aquestes cançons sonen a l'any 1964, que semblava que es començàvem a despertar del letargo de la guerra i postguerra, la premsa espanyola assegurava que la minifalda Illa, la minifalda tan coneguda, no era del gust de les espanyoles perquè tenien que portar sota, tenien que portar panties.
1: Ai. Lo que sientes en tu corazón. A saber si les fonts eren fidedignes, Déu-n'hi-do. Doncs aquest tema encara sona per això del duo dinàmic, per marcar una miqueta al final. És la típica escena que, per exemple, en qualsevol també ràdio, televisió o pel·lícula vol marcar quan
0: al final de l'estiu.
1: Al final de l'estiu se separen les amistats que un ha fet, on estiuegi aquella persona, o amors d'estiu, passatgers, tot plegat, sempre doncs amb aquesta cançó, molt identificativa.
0: Sí.
1: Encara funciona, depèn de com.
0: I encara funciona. Direm de que l'any 1963 hi havia altres cançons, com per exemple 100 quilos de barro, d'Enrique Guzmán, o també hi havia el Dile, que després la va fer seva el Luis Aguilé, però qui la va treure aquí a Espanya va ser la Rosalía, no? O sigui, hi havia cançons guapes.
1: Sí.
0: Anem per la última.
1: Vinga, doncs.
0: Que hem preparat per avui.
1: Molt bé. De quina es tracta?
0: Aquesta no pot fallar de cap de les maneres. O sigui, aquesta és que no pot fallar. Però te'n diré primer quines hi havia en aquell moment a les llistes i a veure si l'adivines.
1: Molt bé.
0: Hi havia Flamenco de los Brincos.
1: Sí.
0: O hi havia Prompompero de Manolo Escobar. O hi havia Cuando calienta el sol allí en la playa de los hermanos Rigual.
1: Ui, aquesta.
0: O havia Lone Star, la casa del sol naciente, que per l'altra banda hi havia The Animals, que
1: la versió, no?
0: La versió anglesa, la que va sortir, no? D'Animals, i la va versionar després a Lone Star, que inclusiu, com que era la mateixa casa discogràfica qui promocionava els dos, aquí a Barcelona els va reunir tots dos i van cantar junts les dues versions, no? Pues hem escollit, com no podia ser d'una altra manera, crec jo, Cuando calienta el sol, hermanos Rigual, aquesta se sent tots els estius.
1: I tant, aquesta sempre funciona.
0: A partir d'aquí ja ha sigut cançó d'estiu, sempre pràcticament dedicat al sol, la platja, el biquini i la truita de patates.
1: Perfecte, doncs, si et sembla, doncs, i a partir d'aquí, doncs, també, al llarg d'aquestes setmanes que ens venen, seguirem, doncs, encara amb més cançons d'estiu dins de la cançó de l'estiu, la secció a la qual podem escoltar, com sempre, aquí a Ràdio Cunit, dins del programa Ventilador. Vicenç, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a
1: vosaltres. I marxem, doncs, amb aquest tema de Cuando calienta el sol. Que vagi de gust i fins una altra.
0: Hem de dir una cosa, ja que em ve al cap. Això estem parlant de l'any 64. La cançó va sortir aquí a Espanya el 61.
1: Déu-n'hi-do.
0: O sigui que, després de 3 anys i pico, guanya la cançó de l'estiu.
1: Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, Vicenç, i marxem Cuando calienta el sol.

0: I ara sí, arribat a aquest punt del programa, és el torn ja de donar pas al Ton Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com ha anat aquests dies per aquí pel Ton Natura?
1: Bueno, aquesta setmana passat va ser de les setmanes que vam tenir descans, no vam tenir sortida, però ja tenim sortida aquest cap de setmana i estem tornant a preparar-la i pràcticament amb l'autocar completament ple. Per tant, sí que tenim sortida. Anem a una zona alta perquè ara en aquestes calors doncs s'han de buscar zones altes i ombrívoles i farem la travessa dels rasos de Peguera. Però d'una manera molt original, no fent els tres típics cims, els rasos de baix, els rasos del mig, els rasos de dalt i a la Torre d'Enginyers, sinó que farem uns cims menys coneguts. Pujarem al cim més alt dels rasos, el Pedró, de 2.036 metres, i també després anirem al Serrat de l'Hospital, de 1935, i dos serrats més, menys coneguts encara, els Serrats de les Estelles i els Serrats de les Arades. Amb aquest recorregut baixarem i passarem cap a l'ermita de Corbera i acabarem a Espinalbet. L'autocar ens deixarà a dalt dels rasos i, per tant, serà un recorregut més de baixada que de pujada. En principi, amb una calor suportable, ja que les temperatures també van una miqueta a la baixa al Pirineu de cara al cap de setmana. Sortim a les 7 de Cunit i arribarem a quarts de 8 del vespre, com ve sent habitual, i, com dèiem, l'autocar està gairebé a l'època, una plaça lliure, per tant, si hi ha algú interessat, que enviï un correu a mediambient@cunit.cat o que truqui a centraleta de l'Ajuntament 977-67-40-80, pregunti per Medi Ambient i la Susana gustosament els atendrà. I, sent així, doncs, ja podrien venir en cas que quedi encara alguna plaça. La setmana vinent tindrem l'última sortida de les de dissabte i, en principi, farem una travessa a la Serra d'Ensilla.
0: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. No sé si abans de convidar vols tornar a recordar els punts de contacte.
1: Bueno, ja els hem dit, eh? Telèfon de centraleta de l'Ajuntament, 977-67-40-80, i preguntant per Medi Ambient o directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi tot molt bé, i si tu vols tornem a escoltar la setmana vinent en aquest espai, d'acord?
1: Igualment, que vagi a fins dijous.
0: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. Fins aquí, el Ton Natura, que com sempre ens arriba de la mà la nostra companya, en Josep Miró.

0: Barça. Bon dia, és la una, us parla Pili García. El Parlament ha aprovat aquest dijous els primers pressupostos del govern de Salvador Illa amb els vots del PSC, Esquerra i Comuns. Els comptes pugen gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a 3 anys sense nous pressupostos a Catalunya, el període més llarg en democràcia. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha defensat que els pressupostos de la Generalitat per al 2026 són una declaració de confiança en el país i ha destacat que el 75% del pressupost es destinarà a reforçar l'estat del benestar.
1: De cada 4 euros, 3, és a dir, el 75% del pressupost va reforçar el nostre estat del benestar. I en aquest sentit, 14.000 milions d'euros per salut, 8.300 milions d'euros per educació, 4.200 milions d'euros per polítiques socials.
0: Políticament, l'aprovació dona aire al govern en minoria d'Illa i li permet encarar la legislatura amb els comptes garantits. Catalunya ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social aquest juny, coincidint amb l'inici de la campanya d'estiu. El mercat laboral ha sumat més de 37.000 treballadors respecte al maig i més de 102.000 en comparació amb l'any passat. També ha baixat lleugerament l'atur, amb 458 persones menys, i en total de desocupats se situa

0: d'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la més nombrosa, amb un 26% del total. S'eleven a 27 els espanyols morts per terratrèmols a Veneçuela, segons el Ministeri d'Exteriors. També hi ha 137 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 han estat localitzades sota la runa. Exterior manté obertes les línies d'emergència i consular i demana als espanyols del país que les utilitzin. Segons l'últim balanç de Veneçuela, el doble sisme ha deixat 2.295 morts i més d'11.000 ferits. I en esports, Joan Laporta ha pres possessió com a president del Barça i ha iniciat el seu quart mandat al capdavant del club. Pel que fa al temps, la calor es normalitza després de dies molt intensos, amb màximes d'entre 30 i 35 graus a la major part del país, puntualment fins als 36 o 37 graus. A partir de la tarda podran créixer núvols poc importants a zones de muntanya i sense pluja.
1: Salta i viu amb Radio Cunit.
2: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
1: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
1: Dexter Ferruiz.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
1: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
8: Joyería Castillo.
9: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
8: Joyería Castillo.
9: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
8: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
9: ¿De qué?
8: De ser feliz.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
10: Viu l'estiu a Radio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada. I l'oficial del Penedès Marítim.

per aprendre anglès a la ràdio. Avui, en la secció Vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part Grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem!

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte: I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Marc, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així: I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping, ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading.
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo, our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he's enjoying, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens allotgem, ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria en pregunta? You are seeing Jane tomorrow. Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Cia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 2 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. El Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, i que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres 1 de juliol passat, a les 12 del migdia, al qual, doncs, des d'ahir ja es pot accedir a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Tindrem la gala inaugural, la ronda de comèdia 0708, Bona Gent, Eix Transversal, Les Guarres, ronda de comèdia 0808, EGB, La Riota, Daniel Sánchez, Impro i el Gran Bingo. Però encara tenim més notícies, i és que la policia local informa que aquest proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I és que a pocs dies diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, on que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i pels espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer en el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res destaca. Ja llavors era un espectacle. I avui, amb tot el que suposa tenir presència per les signatures i les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, fa que sigui superlatiu. Cassanyes va cobrir dos tours de França entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. Aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passar la crònica a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmitir doncs, una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics, dels diaris, vaja, enviaven els seus corresponsals a cobrir el tour, compartien despeses del cotxe de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976 fou des de Sant Hilari de Ries, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan. El 1977 fou de Florence. Recorda que el dia que va néixer el seu fill Jaume estava cobrint un tour i el van trucar des de casa dient-li que havia tingut un fill. El cotxe dels periodistes sempre anava davant del que seria el gruix dels ciclistes. Durant l'etapa anaven prenent nota del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions de les corredors espanyols, temps d'equips mítics com el CAS, el TK, el Supercert i el ciclista com Edi Merckx, Josep Pesarrodona, Luis Tubero o Francisco Gálvez. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coneixíem, doncs, i coincidíem en molts llocs. Ens explica com anava, doncs, a l'etapa per poder il·lustrar les cròniques. Avui és més difícil aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que se'ls proporcionava a l'organització del tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort a l'hotel. A l'acabar l'etapa, tenien que utilitzar la centraleta telefònica portàtil del tour perquè hi havia carreres. Una trucada a Cobro Revertit, on narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers a les redaccions, el que gravaven la crònica per passar-la a màquina i a linotipia. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts per altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven, doncs, a la seva gran passió. Recordem que aquest pròxim 5 de juliol el tour passarà per diversos pobles de la demarcació: Tarragona, Altafulla, Roda de Berà, el Vendrell, Calafell i Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. És el pas dels ciclistes, el qual és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda un Giro d'Itàlia que va entrar a Ljubljana, avui Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, a la Guerra Freda. Ens van segellar el passaport i el temor era que què passaria quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. Si veien el segell de Iugoslàvia, malament. Per sort, no els hi van mirar el passaport. Recordem, doncs, que Cunit prepara aquesta organització pel pas del Tour de França per aquest 5 de juliol, on la ronda anirà per la carretera C31, que quedarà tallada al trànsit des de les 11 del matí fins al pas del complet de la caravana de l'organització dels ciclistes fins a les 4 de la tarda. Però les afectacions al trànsit al voltant de la C31 començaran a les 9 del matí amb els accessos a la carretera i laterals de la mateixa. A l'Ajuntament recomana planificar desplaçaments per evitar retencions i o incidències. A l'accés entre la zona de platja i la de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 a l'Avinguda de la Font, que permetrà oberta el trànsit local. La policia local controlarà la seguretat i l'organització de la prova perquè cap zona quedi aïllada del trànsit de vehicles durant la prova. Pels veïns de Can Toni, entre la C31 i la via del tren, de forma provisional, l'Avinguda Sitges serà de dos sentits entre els carrers Avinguda Mediterrani i carrer Foix, mentre duri el tall de la circulació a la C31. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 9 de la nit a plaça de la Vila, on tindrem com a pregoner Guillem Estadella, el qual escoltarem més endavant, iniciant oficialment els dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional festival Ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i el chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castellafocs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda el grup de versions Fugados de Catraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment aquest dissabte. amb el bingo musical, la primera prova, on a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular, doncs, local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrossos i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, per exemple, l'infantil, o sigui, la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judith de Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cloenda tradicional amb habaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebraran a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 de vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar, doncs, la Festa Major és el moment més esperat de l'any on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles d'associacions locals que fan possible també aquest ventall tan ric d'activitats i que convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. És per això que durant tota la programació de Ràdio Cunit anem sentint també l'himne oficial d'aquesta Festa Major de Sant Cristòfol 2026 amb els mullats i els cremats. I a més, també el nostre company Guillem Estadella, doncs, tindrà el plaer de ser el pregoner d'aquesta festa d'enguany, el qual obre i el que ens convida, doncs, tothom a participar-hi.
2: Què tal, cunitencs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió, per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre, bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu, a les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida de la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no, el dia 10 a les 9. Vale? Ens veiem.
0: I més a més també el nostre company Guillem Estadella està d'enhorabona. Doncs dins del seu programa dels taroners que es pot sintonitzar cada dia de 3 a 4 de la tarda a RAC1, ha batut rècords d'audiència i al qual, doncs, també des de Ràdio Cunit vam participar en aquesta felicitació a la qual vam sortir també a través dels micròfons de RAC1.
3: Avui els taroners hem fet rècord històric. Cada tarda de 3 a 4...
4: Ai, ai!
3: Som 120.000 oients!
5: I com estem a tope d'agraïments, el que hem decidit des dels taloners és trucar a les ràdios on vam començar. Hem trucat a diferents ràdios on vam començar. Jo, per exemple, he trucat a Ràdio Cunit, he trucat al Jaume, que és el màquina, l'home que fa de tot a Ràdio Cunit, sí, per felicitar-lo de part, o sigui, no de part meva. Vull dir, que per dir-li, gràcies que a Ràdio Cunit...
4: Per agrair-li, sentir-li d'això.
3: Sense Ràdio Cunit, tu ara no series aquí.
4: Saps que agrair-li era un japonès?
5: Agrair-li, crec que era indonès. He trucat a Ràdio Cunit.
6: Ràdio Cunit, diguem.
5: Jaume, bon dia, què tal? Sóc el Guillem Estadella, tot bé o què?
6: Hombre, què tal? Dormint aquí en directe, ara.
5: Ah, estàs en directe ara mateix a Ràdio Cunit?
6: Sí, fes magazín.
5: Trucava simplement perquè avui ens han donat els EGMs i som líders de 3 a 4 i tenim rècord d'audiència. I et trucava simplement...
6: Ostres, felicitats.
5: Que et trucava per agrair perquè tot això va començar a Ràdio Cunit. I dic, doncs anem a trucar a Ràdio Cunit per agrair-li.
6: Ah, perfecte, doncs moltes gràcies. Bueno, però sobretot felicitats a tu, tio, que t'has currat.
5: No, a tu, perquè tu em vas acollir. Vull dir que això gràcies a tu. Tu tot bé o què?
6: Sí, ara estic fins a la 1:30 i després a l'informatiu.
5: Fas el magazín i l'informatiu?
6: Sí, quins remeis. Ja n'hi ha ningú més.
4: Clar.
5: Podries donar la notícia a Ràdio Cunit que els taloners som líders o què?
6: Home, i tant, clar que sí.
5: Tu creus que podries llegir-nos la notícia de RAC1 com si la donessis en directe pels taloners? Vinga, va, jo et posaré sintonia d'informatiu del 14-15 i dones tu la notícia. Vinga, va, fot-li. Atenció, perquè Jaume Sens ha dit la notícia en directe a RAC1.
3: Què dius?
5: Ai, a Ràdio Cunit i a RAC1 abans que a Ràdio Cunit.
3: Que macos.
6: RAC1 tanca la temporada superant un altre cop i per cinquena vegada consecutiva el 1 milió d'oients. Segons l'AGM que s'ha sabut avui, 1.018.000 oients, persones que escolten cada dia RAC1. Epa. I a partir de les 3 de la tarda, el versió RAC1 amb Toni Clapés amb 403.000 oients, la primera hora amb els torners del versió RAC1, en Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra, el que fan rècord amb 120.000 oients. Déu-n'hi-do, eh? Des d'aquí doncs felicitem el nostre company Guillem Estadella per molts anys més i, com no, també a tot l'equip de RAC1.
7: Bravo, bravo, bravo! Estupendo, Jaume.
6: Sí.
7: Això
6: sí, m'he trobat una mica, tio, perquè no veia bé la pantalla al mòbil.
7: No preocupis.
5: És el millor, el Jaume, de veritat. Eh?
3: Ostres, que bé.
8: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estarella.
9: Això és normal, home.
10: Ho passo de conya.
11: Pues vinga, anem.
0: Però encara tenim més felicitacions, no només al nostre company Guillem Estadella, sinó que també volem felicitar des de Ràdio Cunit i també des de l'Ajuntament, que també volen felicitar a Laura Almirall, directora de la Passió de Cunit i vicepresidenta de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, pel seu nomenament com a nova membre de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Passions. L'elecció feta durant l'assemblea celebrada el passat 27 de juny a Sant Climent de Sasebes és un reconeixement a la seva dedicació i al treball que desenvolupa en favor de la cultura i del teatre popular. I parlant de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, recordem que ja tenim aquest 31è certamen de poesia al Bestiu 2026, a què podrà concórrer aquest certamen qualsevol persona a partir de 18 anys, on la participació implica l'acceptació d'aquestes bases. El tema serà lliure. Els poemes tindran un mínim de 14 versos i un màxim de 60. Els poemes podran presentar-se en català o en castellà i hauran de ser inèdits i no premiats en qualsevol altre concurs. No podran presentar-se més de dues obres per concursant ni el guanyador del primer premi a l'edició anterior. Els poemes s'enviaran com a arxiu adjunt en format PDF sota pseudònim al correu premisalbaestiu@poesia.com. S'hi afegirà el títol del poema a l'inici del document i el pseudònim al final. En el cos del missatge de correu s'indicarà noms i cognoms, edat, adreça, telèfon i DNI. En cas que algun participant no disposi de correu electrònic, contacteu amb l'Ateneu a través dels telèfons 617-392-600, 617-392-600 o bé el 650-468-203, 650-468-203. El jurat està integrat per tres persones vinculades a la literatura designades per l'Ateneu. La seva decisió serà inapel·lable i el jurat podrà declarar desert qualsevol premi. El termini d'admissió es tancarà el 13 de juliol. S'estableixen premis com, per exemple, el tercer classificat amb trofeu, el segon classificat amb trofeu i el primer premi classificat, doncs, trofeu i 200 euros. Tots els concursants presents a l'acte de lliurament de premis rebran un diploma acreditatiu. L'acceptació al premi implica la presència de l'autor o una persona que el representi en l'acte de lliurament de trofeus que tindrà lloc el proper diumenge 26 de juliol a 1:15 de migdia a la sala de plens de l'Ajuntament de Cunit, al carrer Major número 12. En cas contrari, el seu premi passarà al següent classificat. L'Ateneu es reserva el dret de publicar total o parcialment els treballs presentats, premiats o no premiats, sempre que ho estimi oportú i per temps il·limitat, amb la prèvia autorització dels autors, dels quals s'inclouran les seves dades. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit reserva el dret de modificació d'aquestes bases amb l'oportunitat doncs, i notificació dels participants, així com de la seva interpretació, on l'Ateneu està facultat per resoldre qualsevol incidència que no estigués reflectida en aquestes bases. O sigui que des de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit ens animen a participar d'aquesta 31a edició del certamen de poesia al Bestiu 2026, el que obre doncs les seves activitats de cara a aquest estiu, com també, per exemple, els castells de sorra o també el concurs de truites i reposteria que s'enmarquen dins de la festa major d'estiu de Sant Cristòfol 2026. Però encara tenim més notícies, i és que el proper dilluns, dia 6 de juliol, a 2:15 del vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez, recordem, va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I també recordem que a motiu de la Festa Major d'Estiu de Cunit enguany, doncs han programat una nova conferència al grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito, on Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants granovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destaquen la família Marquès amb la masia de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, Masia Torrents, família Torrents, perdó, amb la Masia Torrents, la família Ferrer amb la Masia de Cal Pla o la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà i Ferran, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada de 1900 a 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complourà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada, intercanvi doncs, cultural, ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I recordem també que el proper dia 3 de juliol al Passeig Marítim, davant de l'oficina de turisme, tornen les nits vora el mar amb les Loques del Panda. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vol al Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant aquest mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 2:15 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà el 3 de juliol amb l'actuació de les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo Los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen deixen inscripció prèvia. A més, tenim sortida patrimonial. Les Masies de Cunit, el proper 4 de juliol a 6:45 del vespre. Una altra novetat. Recordem que el punt de trobada serà a la Masia de Cal Segú a 6:45 del vespre, com dèiem, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé a turisme@cunit.cat. Les places són limitades. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026. Som artistes, paraules de colors. Dilluns 6 de juliol, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes, a càrrec de Cíntia Branco, adreçat a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del següent formulari que trobareu a la web de l'Ajuntament, www.cunit.cat. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès ens recorda que ahir es va celebrar una nova sessió del ple del Consell Comarcal del Baix Penedès, el que podeu consultar a l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels canals oficials al Consell Comarcal del Baix Penedès. També ens recorda que ja has obert el termini per a sol·licitar els ajuts al pagament del lloguer per joves. Si tens 35 anys o menys, a 31 de gener d'aquest any, vius de lloguer o en un habitatge en cessió d'ús que constitueix el teu domicili habitual, ja pots presentar la sol·licitud per optar a aquesta convocatòria de la Generalitat de Catalunya. El termini de presentació acaba aquest 10 de juliol a les 2 del migdia. Els ajuts estan destinats a facilitar el pagament del lloguer i s'atorguen en règim de concurrència competitiva, valorant les sol·licituds presentades. Consulta els requisits, la documentació necessària i tramita la teva sol·licitud a tràmits.gencat.cat. I les Olimpiades de la gent gran del Baix Penedès han arribat a la seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rumicup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer d'aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar a la formació Prevenció i Intervenció contra l'Assetjament Sexual i o bé per raó de sexe, una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses, la prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe, procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció i preguntes habituals. El proper dia 11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la sala Monestir de Santa Oliva, al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. I també us recordem que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. Recordem que el termini de presentació caduca el dia 2 de juliol. Avui és l'últim dia. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant, dels immobles i subvencions, les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació, ajuts per retirar residus de material aïllant de construcció amb amiant, doncs el que podreu doncs, consultar a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I també tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. El que, si vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa, et conviden a participar de la formació de selecció perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a construir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recordeu que tindrà lloc el proper dia 7 d'octubre de 10 de matí a 2 de migdia a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de formació. I no tenim temps per més, doncs més informació en properes edicions aquest mateix informatiu, com sempre us oferim, doncs tots els dies de dilluns a divendres de 10 del matí a 11:15 i també doncs a partir de 2:15 del migdia a través dels serveis informatius de Ràdio Cunit. Ara per això us deixem amb la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit. El nostre company, en Josep Miró, a que a continuació ens ofereix el temps. Endavant.
10: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
11: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid amb sol i cel clar. Pràcticament tot el dia amb algun núvol d'evolució llunyà cap a l'interior i poca cosa més a mitja tarda. I amb una temperatura que ha baixat una mica de nit i es mantindrà de dia i es mourà entre els 22 i 23 que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 arran de mar i dels 31 a l'interior del municipi amb una humitat més baixa i menys a fuor. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boca a la tarda, més reforçat, fent que la mar hi hagi marejol més destacable a partir de mitja tarda i al final del dia. Demà, doncs, tot continua igual, repetició de la jugada, amb sol i cel clar tot el dia, o com a molt amb algun núvol alt de matinada o primeríssima hora del matí i poca cosa més, amb una temperatura que recularà una mica, però pràcticament no es notarà. i es mourà entre els 21 o 22 de mínima i prop dels 30 de màxima amb una humitat moderada i xafua una miqueta més destacable, però no gaire més que avui. Vent feble de mestral fins a mig matí i marinades de migjorn la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, són una mostra d'unitat aquests comptes, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
1: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig. Una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal. Ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
1: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
1: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme

0: Daril i la processó metafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més a les 8 i a partir de 2:15 de la nit a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
1: I volem saber quina és la previsió del temps avui, que el Meteocat ha activat un preavís per l'arribada d'una segona onada de calor. Aquest estiu serà, això sí, a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols, per tant, moltes hores de calor, i de fet avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a La Xarxa.
1: Al control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les 2.
3: Notícies en Xarxa. Edició migdia.
1: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
5: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
4: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
6: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
4: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
7: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
4: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jessica Albiach.
8: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
9: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
4: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i, per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
1: No deixem l'economia perquè Catalunya marca un nou rècord d'ocupació aquest mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que no pas al maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. És una dada insòlita en els registres que coincideix amb l'impuls de l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys.

0: Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
1: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
0: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
2: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
3: Encara en relació a l'ocupació, l'Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa una oficina pionera a Espanya per fomentar una contractació pública més sostenible i que doni suport als col·lectius que més ho necessitin. Jordi Casino, bon dia.
4: Bon dia, Marta. El nou servei, l'Oficina de Contractació Estratègica, vol ser una finestreta única i assessorar els equips municipals que preparen concursos, així com empreses, autònoms i organitzacions d'economia social i solidària que volen participar d'una contractació amb impacte positiu. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica.
5: Fer millors contractes i utilitzar aquesta capacitat de contractació que té l'administració pública per fer les millors polítiques públiques i que aquestes polítiques públiques ajudin també a que el moviment econòmic de la ciutat, doncs també vagi coordinat i vagi incorporant aquests elements de valor, com dèiem, com la sostenibilitat, la vulnerabilitat, el suport a col·lectius més vulnerables o el fet de poder prioritzar també altres maneres de prestar serveis que millorin les condicions dels treballadors i treballadores que els presten.
4: Entre els objectius de la nova oficina hi ha la descarbonització, la igualtat entre homes i dones o la inserció de col·lectius vulnerables.
6: Notícies en xarxa.
3: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns. Hi haurà restriccions tant a Barcelona com en una seixantena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
7: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat al trànsit durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
3: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 o la C31. La Generalitat recomana utilitzar la P7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
8: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
9: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpida. O sigui, la intenció és que a 2:45, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, no? Una situació ja ordinària. No?
8: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
3: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers. Al Ripollès algunes empreses ja no obriran portes a causa de les restriccions. Ràdio Ripoll, Carolina Ríos.
10: Davant d'aquesta situació, algunes empreses de la comarca fa mesos que van començar a preparar-se per afrontar aquesta situació amb mesures diferents. Ho explica Paqui Fajula, de Relacions Laborals de Soler i Palau.
11: El que vam fer és parlar amb el comitè d'empresa i posar-nos d'acord amb la gent, i l'1 d'abril, que era festa, doncs molta gent va dir que volia venir a recuperar. I la resta, doncs ens estem posant d'acord amb ells, doncs, per recuperar-ho un dissabtes o quan ells els hi vagi millor.
10: En cas de Conforça, s'ha optat per fer una mena d'enquestes internes per valorar quina era la millor solució, ja que hi ha diferents centres de treball. Escolteu a Lucía Barrientos, directora de Formació, Talent i Seguretat Laboral de Conforça.
12: I llavors es va acordar, doncs, alguns centres faran festa, o van canviar per un altre dia de calendari.
10: Cal recordar que el pas dels ciclistes comportarà el tall de la carretera C-17 i la N-260 entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Per aquest motiu es recomana planificar els desplaçaments.
3: Repassem altres notícies destacades d'avui. Un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants impulsada pel govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
7: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud, i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
3: El PSOE inclou la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys en la tramitació de la Llei Orgànica de Protecció dels Menors en Entorns Digitals.
7: Les modificacions pactades amb Junts, PNB i el PP també incorporen nous delictes per castigar l'amplificació algorítmica de continguts il·lícits i estableixen responsabilitat penal per als directius de les plataformes digitals que no actuïn per impedir-ne la difusió. En un missatge a X, el president Pedro Sánchez ha reivindicat les mesures com una forma de protegir els joves.
3: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt del cos pel cas Leire.
7: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol, que hauria estat liderada per l'exsecretari d'Organització del Partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista, Leire Díaz.
3: I en clau internacional, s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de fa ara una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
7: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 295, i els esforços dels equips d'emergència se centren en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
3: És un quart de tres. La Confederació de Federacions de Veïns de Catalunya demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant. Temen que la nova llei, aprovada ara fa 15 dies, quedi en paper mullat, perquè la norma no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
14: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
13: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
3: Nou matí de caos a l'AP7 per dos accidents que han complicat moltíssim la mobilitat, especialment a les comarques de Tarragona, per un sinistre entre un camió i un turisme. El camió ha bolcat i ha escampat la càrrega a l'asfalt, cosa que ha fet tallar la via des de primera hora del matí. Ràdio El Vendrell, Marc Guitart.
15: L'accident a l'AP7 ha tingut lloc quan passaven uns minuts de les 6 del matí i ha involucrat un turisme i un camió a l'altura de la Pobla de Montornès. El camió ha quedat bolcat a la via i tota la seva càrrega, formada per begudes, ha quedat escampada a la calçada. Com a conseqüència, s'ha hagut de tallar l'autopista en sentit sud, provocant llargues retencions. Per aquest motiu, s'han desviat els vehicles a la sortida del Vendrell, el que de retruc ha provocat retencions a l'N340 que han arribat als 11 quilòmetres entre Creixell i el Vendrell. L'accident també ha provocat un ferit lleu, que ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.
3: També a l'AP7, un accident entre un camió i un autobús a l'altura de Maçanet de la Selva ha provocat un ferit lleu i ha obligat a tallar un carril en sentit Girona.
7: A l'autocar hi viatjaven 28 persones que han hagut d'esperar que un altre vehicle els passés a recollir.
3: I una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada també a l'AP7, en aquest cas a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat.
7: Una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i un camió ha atropellat mortalment la passatgera i ha ferit el conductor. El conductor del camió n'ha sortit il·lès.
3: A Lleida, 9 persones continuen ingressades, 4 d'elles a l'UCI de l'Arnau de Vilanova, per l'accident d'ahir en què un autocar, recordem, es va estavellar contra la façana de la Diputació. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
16: En les últimes hores, 12 persones han rebut l'alta hospitalària d'acord amb el balanç de salut presentat ahir al vespre. L'accident va deixar un total de 44 ferits, 21 dels quals van ingressar a l'Arnau de Vilanova amb diferents fractures, lesions i traumatismes. Els centres d'atenció primària van atendre 21 persones més i els serveis sanitaris van donar d'alta 2 ferits al lloc dels fets. El paent cap de Lleida, Fèlix Larrosa, ha elogiat la feina dels diferents cossos que van participar en les tasques posteriors a l'accident.
17: Malgrat tot, doncs, tot va funcionar com havia de funcionar i vull agrair des d'aquí el treball de tots i totes els que van intervenir ahir, que van ajudar per a que la ciutat recuperés el seu ritme i, sobretot, el més important, perquè les persones que van estar afectades tinguessin els serveis que requerien.
16: Respecte a la investigació per determinar les causes del xoc, l'alcalde ha explicat que ja han traslladat les primeres diligències al jutjat de guàrdia i que ara han d'estudiar tota la informació recopilada.
3: I passem també per l'Alt Empordà, perquè des d'aquest 1 de juliol ja ha començat la restricció de circulació al Parc Natural del Cap de Creus. La mesura s'aplica fins al 31 d'agost, de 9:45 del matí fins a les 4 de la tarda. Empordà Televisió, Jesús Segade.
18: L'objectiu, evitar col·lapses i protegir aquest espai natural. Ens ho explica el regidor de Medi Ambient de Roses, Lluís Espada.
19: Aquesta restricció es fa per tema de sostenibilitat del parc. El parc no pot assumir el volum de vehicles que havia assumit en anys anteriors i és per això que es fa aquesta restricció. Ens trobàvem amb molts problemes amb accessos de serveis en cas de bombers, en cas d'ambulàncies, pels cotxes aparcats que hi havia als vorals.
18: Si aneu amb moto, bicicleta o a peu, podreu passar sense restriccions. També tenen el pas lliure els veïns de Roses i aquells que tinguin una reserva en algun establiment del parc. Per a la resta de conductors, fora d'aquest horari, l'accés torna a ser lliure.
3: I és moment per a la cultura. Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Vida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant. També Amaya o Ralph Ichu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals, artistes estatals i una destacada presència de talent català. 20 cuchillos
7: mortales. Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Caleril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 10:45 de la nit es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
3: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell com la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tartar Helena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
7: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
20: Fer sobretot sentir especial, molt especial aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al Vida un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Caleril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
7: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club, que allargarà la música fins a la matinada. Se celebrarà fins al 4 de juliol als jardins de la Masia d'en Cabanyes.
3: A Barcelona, una exposició a la Casa Batlló relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. Gaudí, Miró, Gomis, The Constructed, reuneix peces originals i les reinterpreta amb eines com l'animació 3D o la intel·ligència artificial generativa. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
1: Podem mostrar l'obra de Miró, aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més, posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
21: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
2: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
21: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
3: I és moment per a la informació esportiva. Avui amb Toni Castro. Molt bon dia, Toni. Barcelona viu ja avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour de França.
22: Bon dia, Marta. A partir de 6:45 es farà la presentació dels 23 equips participants formats per 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 de la tarda per la plataforma La Xarxa Més amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i recorrem fins dilluns a les tres primeres etapes de la Ronda Francesa per Catalunya. A més, aquesta presentació estarà acompanyada d'un espectacle musical amb artistes com Sílvia Pérez Cruz, Lia Cali i Doctor Prats. També participaran institucions culturals com el Cor de Teatre, els Castellers de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i els Castellers de la Sagrada Família. Al Mundial de Futbol, la selecció de Bèlgica s'ha classificat per als vuitens de final amb una remuntada a la pròrroga després de perdre per 0-2 fins al minut 86 contra el Senegal. També s'ha classificat Anglaterra amb un triomf contra el Congo i els Estats Units, que han eliminat Bòsnia-Herzegovina. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que disputarà els setzens de final contra Àustria a les 9 de la nit a Los Angeles. El combinat de Luis de la Fuente ha sumat fins ara un empat i dues victòries de la fase de grups. El tècnic és optimista sobre les opcions de l'equip en aquesta Copa del Món.
23: Yo a medida que pasan los días confío más ciegamente en este equipo. Siempre lo he hecho confiando en este equipo. Creo que no es la primera vez que me oís. Yo he dicho siempre que para mí son los mejores del mundo. Sabemos, insisto, que hay que dar la mejor versión, cometer pocos errores, estar en tu mejor día para que el rival no aproveche la oportunidad que va a tener seguro y te pueda hacer daño. Entonces, sigo siendo igual de exigente, sigo siendo igual de realista, pero sigo siendo cada día más optimista.
22: Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní, de 26 anys, format en les categories inferiors a l'Horta, el Sant Andreu, el Parets, el Sants i el Costa Brava, ha disputat 75 partits al Castelló de la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències. Escoltem Àlex Calatrava, tot just nou fitxatge, nou jugador de l'Espanyol.
24: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
22: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat tres fitxatges: Nona Pérez, Martina Tarré i Paula Camus, totes tres jugadores que provenen del Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Tarré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. I en bàsquet, a la Lliga Endesa, l'Ilerna Lleida ha fet efectiva la clàusula de rescissió del contracte de Cameron Crookwich, que no continuarà. La capital del Segrià també ha anunciat la baixa de Calef Agada i, per la seva banda, el Manresa ha fet oficial la baixa de Calderici. I a la Lliga Endesa femenina, en aquest cas l'Espar Girona, ha renovat Carolina Guerrero per una temporada més.
3: Gràcies, Toni Castro, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
25: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
5: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
6: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agrada la nit, la lluna i les estrelles? Si és així, escolteu aquest poema que també explica les coses boniques que ens porta la nit cada nit.
8: Hola, em dic Estefan Torres, soc de l'escola Tabor de quart B. El poema que he escollit es diu Cel de nit, de la Lola Cases. He escollit aquest poema perquè m'agrada la nit. A continuació us recitaré el meu poema. Tot just ha caigut la nit i la lluna, tot d'una, de núvols ha fet el llit. I les estrelles del cel petites doncelles caient el sol adormit.
6: Moltíssimes gràcies, Estefan, per recitar aquest poema amb tanta tendresa. A nosaltres, com a tu, també ens agrada la nit i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
8: Adeu, Embaladits.
9: Ens agrada la poesia.
5: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Parlament aprova els pressupostos de la Generalitat per enguany amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i el vot en contra de la resta de grups. Això posa fi al període més llarg sense comptes públics en democràcia i permet acabar amb les pròrrogues pressupostàries. Per a la consellera d'Economia, Alicia Romero, els comptes són una mostra d'unitat, però des de Junts, Antoni Castellà creu que són tot el contrari.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. Són un govern atrinxerat.
0: És dijous 2 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Catalunya marca un nou rècord d'ocupació al juny i se supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Maite Polo.
4: El mercat laboral ha sumat 37.000 persones més treballant que al maig, una dada insòlita que coincideix amb l'impuls de la campanya d'estiu. Els sindicats critiquen, però, que es tracta de contractació temporal, ho explica Òscar Riu de la UGT.
5: Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat.
4: Des d'avui fins dilluns hi haurà restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
0: Pel que fa al vessant esportiu, Toni Castro, aquesta tarda es fa la presentació dels 23 equips que competiran en el Tour.
6: Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial com Pogacar o Vingegaard. A partir de 6:45, els 184 ciclistes es filaran des del recinte modernista de Sant Pau per l'avinguda de Gaudí fins a la Sagrada Família.
0: 1.174.000 persones és la xifra que s'ha acollit a la regularització extraordinària de migrants.
4: Més del doble del que s'havia previst inicialment. Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia.
0: En cultura, avui comença el Vida Festival a Vilanova i la Geltrú, amb Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya o Ralfi Chu com a caps de cartell.
4: El concert inaugural del Petit de Caleril i la processó Matafísica es podrà veure a la plataforma La Xarxa més a les 8 i a partir de 10:45 a les televisions locals en una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Fem també un cop d'ull al temps, just avui que el Meteocat ha emès un avís per una nova onada de calor que ens arriba a partir de diumenge. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada ben asserenada la que estem tenint i, de fet, la que continuarem tenint amb un cel gairebé ras. Els únics elements que veurem al cel seran una miqueta de plomalls de fum forestal d'aquests incendis que estem tenint per una banda a l'Aragó i per una altra al sud de França, que arriben, per exemple, fins a l'Empordà. Allà, al nord de Girona, el vent de tramuntana molt ressec continuarà bufant amb una mica més de ganes. El vent que bufa la resta del litoral anirà girant cap a marinada de sud, però sempre amb una tarda molt tranquil·la en el sentit de l'estat del cel, que tindrà molt pocs núvols. Per tant, moltes hores de calor i, de fet, avui pujarà una mica la temperatura respecte ahir a les comarques de Ponent. Continuarà fent molta calor també a gran part de la demarcació de Tarragona. Pel que fa al divendres, una jornada idèntica a la d'avui, una mica més de tramuntana cap a l'Empordà, sobretot un ambient molt sec i temperatura que a la tarda tornarà a ser ben elevada, com avui. A més, amb un divendres completament ras, novament. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Parlament ha aprovat els primers pressupostos de la legislatura. Ho ha fet amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns. La resta de grups hi han votat en contra. Els comptes per enguany pugen a gairebé 50.000 milions d'euros i posen fi a més de 3 anys de pròrrogues pressupostàries, el període més llarg sense pressupostos en democràcia. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pressupost del 2026 s'ha aprovat el mes de juliol i en l'equador de la legislatura. Després dels aplaudiments del govern i el grup del PSC, el president Salvador Illa ha fet una breu intervenció d'agraïment.
9: La paraula breument per agrair el vot favorable dels grups que han donat suport al pressupost, per estendre la mà a la resta de grups que vulguin treballar en benefici del país i per comprometre l'acció del govern per desplegar aquest pressupost. Moltes gràcies.
8: Són 49.000 milions d'euros per despesa pública i 893 milions addicionals per complir amb els acords del govern amb Esquerra Republicana i els Comuns. El Departament de Salut és qui s'endú més recursos, 14.000, seguit d'Educació, 8.000, i de Drets Socials, 4.000. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, l'ha defensat assegurant que dona estabilitat i certesa.
2: Quan Catalunya està unida, no hi ha objectiu massa gran ni horitzó massa llunyà. I aquests pressupostos són una declaració de confiança en el país i una aposta decidida per aquest futur.
8: Entre els vots contraris, el de Junts, que n'ha dit que són una pujada d'impostos encoberta que colla la classe mitjana i treballadora, ignora el dèficit fiscal i perpetua el règim comú. El diputat de Junts, Antoni Castellà, ha acusat el govern d'arrogància.
3: No hi ha precedents a la història de la Generalitat que un govern en el principal partit de l'oposició que presenta una alternativa amb 1.300 esmenes no acceptin ni una. Ni una. Això no és unitat, això no és transversalitat. I, de fet, ni tan sols hagin fet la ronda per presentar els seus pressupostos. Són un govern atrinxerat.
8: Els socis de legislatura, Esquerra i els Comuns, que han negociat i votat a favor dels pressupostos, han dit que seran exigents amb el govern, que ja no tindrà excuses per desplegar acords. La portaveu d'Esquerra és Esther Capella i la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
10: El govern disposarà avui de recursos i d'instruments necessaris per desplegar els compromisos adquirits. Per tant, també augmenta la seva responsabilitat i les seves obligacions. Ja no hi ha excuses. Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords. Ja no hi haurà excuses per no liderar.
11: I per això, a partir d'ara, els comuns ens trobaran de cara, amb fermesa, amb convicció. Cada vegada que el govern s'equivoque de prioritats, ens trobaran exigint el compliment dels acords.
8: El govern ha admès que els diners provenents del govern espanyol són insuficients i per això, ha dit, defensa el nou model de finançament presentat juntament amb Esquerra i ha demanat a Junts votar-hi a favor al Congrés de Diputats.
0: El politòleg i analista de dades Xavier Calafat creu que és molt important tenir aquests nous pressupostos per tal d'afrontar els reptes de la societat actual, sobretot en sectors públics com la sanitat o l'educació. Ho ha explicat en una entrevista a la xarxa.
12: Arribem a aquest moment en el qual deixem de gestionar urgències, que és el que feien aquests suplements de crèdit. El govern guanya capacitat de planificar, guanya capacitat de crear noves partides que fins ara no podia fer. El govern ara pot comprometre inversions plurianuals i pot consolidar aquestes serveis públics com la sanitat, com l'educació. En aquests casos, la ciutadania ho notarà. Ara bé, el govern té les eines, les ha d'aplicar bé i ha de fer-ho funcionar.
0: Avui l'aprovació dels pressupostos ha coincidit amb la publicació de les dades de l'atur que mostren com Catalunya marca un nou rècord d'ocupació el mes de juny i supera per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El mercat laboral català ha sumat 37.000 persones més treballant que el maig i 102.000 més que el mateix mes de l'any passat. Una dada insòlita que coincideix amb l'inici de la campanya d'estiu. Judit Vallès, bon dia.
13: Bon dia. Amb aquest nou rècord, l'afiliació a la Seguretat Social encadena 5 mesos de creixement mensual i el total de desocupats segueix en mínims des de fa 18 anys. Paco Ramos, secretari de Treball de la Generalitat, ha celebrat les bones dades i ha afirmat que cal continuar treballant també per millorar ara la qualitat de l'ocupació.
14: La evolució positiva del nostre mercat de treball ens ajuda a pensar que podem continuar per aquesta senda i, com sempre repeteixo, potser el gran repte del nostre mercat de treball és intentar aconseguir que aquesta prosperitat sigui més compartida i treballar en seu de condicions de treball i qualitat de l'ocupació.
13: Justament des dels sindicats posen èmfasi en aquesta millora de la qualitat de l'ocupació i actualitzen que, tot i haver més llocs de treball, són feines estacionals i de molta precarietat. Òscar Riu és secretari de la UGT Catalunya.
5: Hem de guanyar un mercat laboral català que no sigui estacional i que no estigui relacionat amb les temporades. Hem de trencar amb la precarietat laboral que encara tenim al nostre mercat laboral i hem de trencar amb el discurs que la situació econòmica va bé.
13: Per territoris, l'augment de treballadors durant el mes de juny s'ha concentrat especialment a Lleida i a Girona, majoritàriament homes menors de 25 anys.
1: Notícies en xarxa.
0: El pas del Tour de França per Catalunya comportarà 5 dies d'afectacions a la mobilitat des d'avui i fins dilluns, amb restriccions tant a Barcelona com a la 60ena de municipis per on transcorreran les 3 primeres etapes de la prova.
4: Aquesta tarda es presenten els 23 equips en l'espai comprès entre el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. L'Avinguda Gaudí i els carrers de l'entorn quedaran tallats durant la tarda, amb restriccions de trànsit, d'accés als aparcaments també i al transport públic. Dissabte, amb la contrarrellotge per equips ja entre el Fòrum i Montjuïc, el circuit quedarà completament tancat durant bona part de la tarda i l'estacionament estarà restringit des de divendres. Les afectacions es concentraran sobretot als districtes de Sant Martí, l'Eixample i Sants. Es recomana l'ús del metro, que reforçarà el servei.
0: La segona etapa entre Tarragona i Barcelona provocarà restriccions diumenge en vies del corredor litoral, com la Nacional 340 i la C31. La Generalitat recomana utilitzar l'AP7 i, de manera excepcional, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 del matí i les 4 de la tarda. En el cas de Tarragona Ciutat, el dispositiu inclou mesures especials de mobilitat, estacionament, transport públic i accessos als serveis essencials. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
15: El dispositiu s'ha activat aquest matí a les 9 amb les alternatives i restriccions d'aparcament a les 3 zones afectades de la ciutat, al Parc del Francolí, al centre i la Via Augusta, que és per on passaran els ciclistes. El pla de mobilitat preveu nous aparcaments dissuasius i busos llançadora gratuïts. Davant de les diverses afectacions, el consistori tarragoní recomana prioritzar els desplaçaments a peu i l'ús del transport públic, com ha explicat la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Sònia Ors.
16: Llavors, en el moment que ja passi l'últim corredor, el que passa, ja començaran a desmuntar tota l'estructura i serà ràpid. O sigui, la intenció és que a 2:15, 3, com a molt tard, la ciutat ja estigui ja una mica ja en situació normal, una situació ja ordinària. No?
15: L'Ajuntament ha activat 11.580 places, aparcaments dissuasius. Tots els autobusos municipals seran gratuïts. A més, els que estiguin aparcats actuaran com a refugi climàtic.
0: Dilluns les afectacions es traslladaran a Osona, el Ripollès i la Cerdanya amb la sortida des de Granollers.
4: Al Ripollès algunes empreses no obriran portes a causa de les restriccions.
0: Més enllà de les afectacions de mobilitat que causa el Tour, l'esdeveniment genera molt d'interès i no només entre els aficionats a l'esport o al ciclisme en particular.
4: Xavier Riera, professor d'organització d'esdeveniments esportius, creu que la sortida del Tour transcendeix més enllà del ciclisme pel pes que té en la història de l'esport mundial i creu que és un esdeveniment que la ciutat ciutadania se sent seu.
17: És un esdeveniment que jo crec que la ciutadania se sent molt més a prop que, per exemple, la Copa Amèrica. I ho dic perquè és increïble la quantitat de ciclistes que veus per la carretera. La passió per la bici és molt gran, a més és un esport que és molt sa. És un esdeveniment que la gent se sent molt proper. Llavors, portar un esdeveniment com aquest ajuda que aquesta gent se senti pues, molt millor a prop dels seus ídols. Recordem que és un esdeveniment que és gratuït, que pots anar al carrer, que els pots veure, que no has de comprar una entrada. No és com la Fórmula 1, que les entrades valen molts diners.
4: Riera afegeix que el Tour és un exemple més de l'aposta de Barcelona per associar la seva imatge als grans esdeveniments esportius i a la voluntat de situar-se com a referència en capacitat organitzativa.
0: Per cert, que coincidint amb el desplegament per la sortida del Tour de França, la xarxa Més estrena avui un capítol especial del podcast Paraules Habitables, titulat Volta Ciclista.
4: És un programa de 20 minuts que repassa la terminologia de la bicicleta i el ciclisme de carretera.
0: I repassem altres notícies destacades del dia. Començant per una xifra important, un total d'1.174.000 persones s'han acollit a la regularització extraordinària de migrants que impulsa el govern espanyol. És més del doble del que s'havia previst inicialment, que rondava el 500.000.
4: Catalunya és la comunitat que més sol·licituds ha registrat, 257.000, seguida de la Comunitat de Madrid, la Comunitat Valenciana i Andalusia. El 67% dels sol·licitants provenen de l'Amèrica Central i del Sud i la nacionalitat colombiana és la que més s'ha regularitzat, amb un 26%. Ja hi ha més de 600.000 expedients en tramitació, que és gairebé el 52% del total.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, cita com a investigats la directora general de la Guàrdia Civil i el director adjunt operatiu del cos, pel cas Leire.
4: Tots dos hauran de declarar el 16 de juliol, després que la Fiscalia hagi sol·licitat investigar-los en la presumpta trama per desestabilitzar causes judicials que afecten el PSOE i el govern espanyol. Hauria estat liderada per l'exsecretari d'organització del partit, Santos Cerdán, i l'exdirigent socialista Leire Díaz.
0: I en clau internacional s'eleven a 27 els espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela de tot just fa una setmana, mentre que 137 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes.
4: De moment s'han evacuat a Espanya 312 persones, de les quals 244 són espanyoles i 68 d'altres nacionalitats. El total de víctimes s'eleva a 2.295 i els esforços dels equips d'emergència se centren ara en l'atenció als supervivents. La Unió Europea ha enviat un primer avió amb 50 tones d'ajuda humanitària.
0: Tornem a Catalunya, són gairebé 3:15. La Confederació de Federacions de Veïns demana als ajuntaments una implicació real per erradicar l'amiant, temant que la nova llei aprovada ara fa 15 dies quedi en paper mullat perquè no obliga els municipis a crear comissions específiques d'estudi ni tampoc censos locals de casos. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Malgrat celebrar l'aprovació de la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, la Confab lamenta mancances. Defensa que el paper dels ajuntaments és clau per detectar casos, però considera un error que la norma no els obligui i que tot plegat es deixi a la bona voluntat dels municipis, ja que no se'ls exigeix la creació de comissions ni de censos locals. És més, han denunciat poblacions reticents, com ara l'Hospitalet de Llobregat, Lleida i Tarragona. Manuel Navas és el president de la Comissió de l'Amiant de la Confab.
19: Si no se implican los municipios en la erradicación del amianto, la ley del amianto quedará en papel mojado. Eso es de entrada. Es decir, que si no existe una implicación real de los municipios, no habrá desamiantado de los municipios. Porque, desde luego, ni Generalitat, ni Agencia Catalana, ni nada de nada, tienen capacidad suficiente ni instrumentos suficientes como para ir a cada uno de los puntos del territorio para ver cómo está ese trabajo de erradicación del amianto.
18: L'entitat també lamenta que la llei no obligui les inspeccions tècniques d'edificis a certificar la presència d'amiant i adverteix que el cens de la Generalitat només ha detectat el 20% dels casos a Catalunya, limitat a les teulades.
0: No deixem la salut, ja que l'Institut Català d'Oncologia acaba d'inaugurar a Badalona una nova unitat per a assajos clínics que s'encarrega de tastar tractaments en fase de prova. És una unitat que ja existia anteriorment, però que ara s'ha habilitat amb un espai exclusiu per millorar el tracte amb els malalts. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
20: El nou espai de la unitat fase 1 disposa de butaques, llits i sales de seguiment per l'equip d'infermeria. Per aquí hi passen fins a 300 pacients cada any, dels quals menys d'un centenar compliran els requisits per rebre tractaments experimentals. Escoltem el cap del Servei d'Oncologia Clínica, Ricard Messia, i el cap de Servei d'Hematologia Clínica, Juan Manuel Sancho.
21: Els assajos fase 1 són molt restrictius, són molt específics perquè s'han d'incloure pacients que són realment candidats i que estiguin en molt bon estat general, i es fan una sèrie de primera història clínica i després proves de diagnòstic i d'estadiació per saber que realment són candidats.
22: Com que són medicaments que mai s'han utilitzat i que es comencen a utilitzar per primera vegada en pacients, això obliga a que aquests pacients estiguin molt vigilats, amb més controls dels que faríem habitualment.
20: Seguint amb la idea de crear espais més còmodes pels pacients, l'ICO també va inaugurar unes noves sales d'espera anomenades Domus, que compten amb seients més amples i acollidors, a més de prestatgeries amb llibres per fer més agradable l'espera.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern ha aprovat una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. Es tracta d'una iniciativa que vol reforçar la gestió agroforestal i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: Mosaics Agroforestals Vius és un projecte singular impulsat per l'associació LAUB que es desplegarà durant els pròxims 3 anys a les Terres de l'Ebre, al sud de Lleida, el Priorat i el Baix Camp. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agroforestals davant la crisi climàtica, reduir el risc d'incendi i impulsar una nova bioeconomia vinculada al territori. Pere Josep Jiménez és director tècnic de l'associació.
24: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són els incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
23: El projecte combina l'anàlisi i la motorització dels espais naturals amb actuacions de gestió forestal, recuperació de conreus tradicionals i suport a la ramaderia extensiva.
0: De l'Ebre al Maresme, l'Ajuntament de Mataró ha presentat aquest matí els operatius nocturns per millorar el civisme i la convivència durant les nits d'estiu. Per 5è estiu consecutiu s'activa un cos d'agents cívics nocturns, coneguts popularment com a serenos. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: Un grup de 12 serenos s'estan formant aquesta setmana a Mataró per sortir al carrer a partir d'aquest dissabte a la nit. Enguany allarguen una hora el seu horari i passejaran pels carrers fins les 2:20 de la matinada. La seva principal tasca complementa la de la policia local, que també preveu intensificar la presència en els punts més concorreguts durant les nits. Escoltem Núria Moreno, regidora de Mataró Segura.
3: El que s'atén una miqueta tots els temes de les molèsties, sobretot en el descans dels veïns.
2: L'equip de serenos que coordina la tasca amb fins a 12 serveis municipals treballarà fins al 30 de setembre, de dimecres a diumenge, excepte per la Festa Major de les Santes, que treballaran diàriament.
0: I important presentació, la que ha fet aquest matí l'Ajuntament de Tarragona. Es tracta de l'avantprojecte per recuperar el baluard de Sant Climent i transformar aquest espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública accessible i amb un mirador. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
6: Segons ha explicat el conseller d'Urbanisme, Nacho García, el projecte té un doble objectiu: posar en valor un dels elements més destacats del sistema de fortificacions modernes de Tarragona i recuperar un espai degradat perquè esdevingui un nou punt de trobada per la ciutadania.
7: La creació d'un nou espai públic, d'una nova plaça pública, d'un nou espai urbanístic pel gaudi de la ciutadania.
6: La proposta inclou la creació d'un itinerari totalment accessible, una plaça polivalent, un mirador sobre la ciutat i el Mediterrani i zona d'estada. En l'àmbit patrimonial es restaurarà el baluard de Sant Climent i es convertirà l'espai en un centre d'interpretació de les fortificacions modernes, amb un mural explicatiu sobre la seva evolució històrica.
0: I és moment per a la cultura.
9: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir.
0: Avui amb la música com a gran protagonista, perquè engega a Vilanova i la Geltrú la 12a edició del Dida Festival. Fatboy Slim, Guitarrica de la Fuente, Amaya, que estem escoltant, o Ralphie Chu són alguns dels caps de cartell d'una programació que combina grans noms internacionals amb artistes estatals i una destacada presència de talent català.
9: Pero desde que te conocí entrar en el jardín.
4: Aquest vespre a les 8 es podrà seguir el concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica a través de la plataforma La Xarxa Més. I a partir de 2:15 de la nit també es farà la reemissió a les televisions locals a través d'una coproducció de La Xarxa i Canal Blau.
0: Aquest espectacle plegarà més d'un centenar de participants amb bandes de primer nivell, com la Ludwig Van, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i el Comboi, Tarta Ralena i fins i tot representants dels balls populars de Vilanova i la Geltrú i el Garraf.
4: El seu director, Dani Poveda, ha explicat en una entrevista a La Xarxa quin és l'esperit del festival.
25: Fer sobretot sentir especial, molt especial, aquest públic, que és molt exigent, que és molt expert en música i que troben al vidre un oasis dintre d'aquest moment on ens trobem, on la globalització fa que tot sigui macro i tot hagi de créixer i créixer. I nosaltres estem trobant aquests espais doncs, perquè un artista com el Petit de Calaril tingui un desig i el pugui complir al nostre festival amb aquesta processó metafísica.
4: Enguany, el festival manté la seva proposta nocturna amb el Vida Club.
0: I una exposició a la Casa Batlló de Barcelona relaciona l'obra d'Antoni Gaudí, Joan Miró i el fotògraf Joaquim Gomis i en fa una lectura contemporània a través de les noves tècniques digitals. David Navarro, bon dia.
26: Bon dia. Casa Batlló Contemporani i la Fundació Joan Miró es donen la mà per presentar una exposició on, com explica la comissària Esther Ramos, l'obra dels dos genis entra en diàleg.
27: Podem mostrar l'obra de Miró aixoplugada per l'arquitectura de Gaudí, a qui ell va considerar el primer entre els genis, i a més posar la seva obra en diàleg amb la creació contemporània.
26: Però en aquesta conversa hi ha una tercera veu, la del fotògraf Joaquim Gomis, que va retratar tant l'obra de Gaudí com la de Miró. Així, a l'exposició podrem veure com l'estudi Tomorrow Bureau reinterpreta les seves fotografies amb intel·ligència artificial. També escultures originals de Joan Miró que conviuen amb les seves versions digitals, fent-ne, segons la comissària Joana Seguro, una lectura contemporània.
28: La part digital és radical, perquè l'espíritu de Gaudí és radical. Casa Batlló és radical i que després inspira a Gomis, inspira a Miró.
26: La mostra s'inaugura el proper 8 de juliol i es podrà veure fins al gener de l'any vinent.
0: Arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. Barcelona viu avui el gran acte previ al Grand Départ del Tour.
5: Bon dia, Marta. Serà a partir de 6:45 que es farà la presentació dels 23 equips participants, en total 184 ciclistes. Començaran el recorregut al recinte modernista de Sant Pau i desfilaran per l'Avinguda Gaudí fins a l'escenari principal, que serà tot just situat davant de la Sagrada Família. Una presentació que es podrà veure a partir de les 6 per la plataforma La Xarxa Més, amb un programa especial de BTV. Serà la primera oportunitat per veure de prop les grans figures del ciclisme mundial, com per exemple Pogacar i Vingegaard, que se citaran a partir de dissabte i també fins dilluns a les 3 primeres etapes de la ronda francesa per les carreteres catalanes. Àlex Calatrava, deixem el ciclisme al Tour, parlem de futbol. Àlex Calatrava s'ha convertit en la primera incorporació de l'Espanyol. El migcampista del Castelló signa per 5 temporades a canvi de 5 milions d'euros. El barceloní de 26 anys ha disputat 75 partits al Castelló a la segona divisió, en què ha anotat 21 gols i ha repartit 19 assistències.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi que van depositar, i crec que era un pas que tenia que donar, i molt content i amb moltes ganes.
5: L'Europa consultarà els socis sobre el futur de l'entitat. El club ja sap que aquest curs encara no podrà comptar amb gespa natural al Nou Sardenya, fet que els obligaria a tornar a competir en un estadi alternatiu a la Primera Federació. Durant una assemblea informativa, la directiva gracienca ha explicat que seguir jugant lluny del seu estadi comportaria un impacte econòmic de 900.000 euros. Per aquest motiu, preguntarà a l'afició si vol renunciar a la categoria i, en cas contrari, plantejarà dues opcions: seguir a Can Dragó o bé jugar al Narcís Sala, Camp del Sant Andreu, un cop acabi la instal·lació de la gespa. La consulta es farà durant la setmana vinent. Escoltem el vicepresident de l'Europa, Àlex López Vendrell.
10: A títol personal, jo em sento enganyat. Per nosaltres el que volem és tornar a casa. Nosaltres el que volem és tornar al Nou Sardenya. Nosaltres el que voldríem és jugar quan abans millor a casa nostra. Camp Dragó és insostenible. És insostenible econòmica i socialment.
5: En waterpolo, el Club Natació Sabadell ha presentat 3 fitxatges: Nona Pérez, Martina Terré i Paula Camus. Totes 3 jugadores provenen del Club Natació Sant Andreu. Nona Pérez torna a casa després de 3 anys fora. Martina Terré és una de les millors porteres del món, mentre que Paula Camus és una boia de present i de futur. I per acabar, Marta, un apunt de futbol sala. L'Indústria Santa Coloma ha incorporat l'ala barceloní Pol Pacheco després que el jugador hagi arribat a un acord amb el Barça per rescindir el seu contracte. Pacheco ve de guanyar la Copa Catalunya i la Lliga amb el conjunt blaugrana.
0: Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arriben ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
0: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
3: Cunit al dia.
2: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
3: Cunit al dia.
2: Amb Jaume Asens.
4: Hola amics, què tal? Com esteu? Us parla Jesús Pardo Millán. Comença una nova temporada, efectivament, la ràdio fresca, com sabeu, que és Ràdio Cunit. Comença el nostre programa, que es diu Punt de Vista, i de què parlarem? Pues una mica de tot. Improvisat, sortiran els temes a medida que anem xerrant. Crec que us agradarà. Recordeu, amics, tots els dilluns a partir de les 6:30 de la tarda. Gràcies per l'escolta.
5: La cuina d'en John. Un programa de cuina. Un programa que la farem tots els dimecres de 10 a 10 i mitja de la nit. En repetició, el proper dimecres de 7 i mitja a 8 del matí. Un programa que parlarem de cuina. Un programa de Jordi Ibáñez.
6: Ràdio Cunit, el 107.0.
7: Ràdio Cunit presenta... A telón abierto. Obras de teatro, musicales, zarzuelas, historias, aventuras. Un programa escrito y dirigido por Rosy Juárez.
8: Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Telón Abierto. Todas las semanas hablaremos y pondremos en antena musicales y zarzuelas de ayer, de hoy y de siempre, así como obras de teatro grabadas o en directo. La idea es hacer un programa variado y distraído. También habrá obras infantiles para todos los públicos. Nos escucharás todos los martes a partir de las 9 de la noche. Les habla Rosy Juárez desde Radio Cunit en el 107.0 de la FM. Al control, Jaume Asens. Hoy en nuestro programa...

0: Oye, ¿quieres quitar tus manos de ese aparato?
1: ¡Vamos! ¡Sí!

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.
3: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0
0: Dexter Ferruy.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
0: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ai, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495, 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa el sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa el sol.

0: good of me.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'endinsar-nos amb el sol d'hivern, el qual, com sempre, ens arriba en aquest espai, doncs, el nostre company Toni Camaro. Què tal estem? Molt bones.
1: Molt bones, Jaume, com anem?
0: Doncs molt bé, escolta'm, passant aquí la calor amb el nostre ventilador, tot i que estiguem a sol d'hivern, eh? I va bé el sol d'hivern per també refrescar l'ambient.
1: Sí, bueno, es veu que el sol d'estiu ja s'està fent de les seves, perquè sí. Precisament ahir o abans d'ahir es va trencar l'aire condicionat de la ràdio, i bueno, però no podran amb naltros, Jaume.
0: Estem aquí una mica torrats, eh? Encara que hem fet algun altre invent per aquí, perquè avui vens ben acompanyat també, eh?
1: Sí, sí, bueno, hem portat aquí a la nostra intèrpret, Elisa de Escudero, que també pues, participarà al programa, i bueno, però no avancem mm-hmm. aquí, sorpreses.
0: Bueno, abans que res, també m'agradaria saber què tal va anar el concert a Manirret, eh?
1: Doncs molt bé, era el primer concert de, en banda de la gira Alobaki, mm-hmm. i era també el dia de la música al carrer de Castelldefels. Però abans que res, em sembla que tenim un àudio d'una trucada al contestador de la mateixa Anirret que ens ho explicarà una mica.
0: Aviam.
2: Hola, hola, família de Sol d'Hivern, soy Anirret y hoy vengo a contaros que ya están disponibles las entradas para mi próximo concierto el día 16 de octubre en Barcelona. Será en el Medi. Y si tienes claro que quieres venir a disfrutar de mis temas y de algunas covers, no dudes en conseguir las tuyas. Las 10 primeras entradas están a precio reducido y luego tendremos las anticipadas. Cuando se acabe ese cupo, pasaremos a las generales. Así que no lo dudes, las puedes encontrar en mi Instagram, @anirred666, o si no, pregunta al programa que seguro que te las puede conseguir. Muchos besitos, familia, y nos vemos pronto. Y que le

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, sí senyor, la nostra nierreta, eh?
1: Déu-n'hi-do, Jaume, què devia fer? Doncs anar al medi, com vam anar al concert aquest del Dia de la Música de Castelldefels.
0: Sí, no? I va anar bé o no?
1: Bueno, sí, va haver una mica de tot.
0: I els tècnics què tal?
1: Bueno, els tècnics... com que tècnics?
0: Bueno, això dic jo, perquè tu m'has dit... Ui, els tècnics! Dic, bueno, els tècnics seran un parell de plats tècnics com Déu mana o no?
1: Bueno, aquests almenys eren bons, tio.
0: Sí, això sí.
1: Bueno, també va haver una mica de tot. Primer que l'organització va haver una mica de caos, també vam ficar, jo crec que masses bandes en poc espai. Mm-hmm. Hi ha música al carrer, mira, a l'escenari gran aquest de la plaça de l'Església,
0: sí.
1: N'hi ha a 25 metres o poder una mica més, però, bueno, 25-30 metres hi havia... un escenari petit amb un acústic i coincidia amb temps i, bueno, i també pues, s'ho assolapava una mica. Uh-huh. Llavors pues, em sembla que per això van haver de retallar una mica. Vaja. El so, però bueno, després bueno, una cosa retallar el so, però

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Agárrate un Salta y Viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, te
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Estàs escoltant Ràdio Cuní, al 107.0.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Ràdio Cunit, així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
2: A tot volum. Tots els dijous a 12:45 de la nit i en repetició els dissabtes a 9:15 del matí amb Lourdes Meronyo.
1: Aquest programa està produït per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
0: Ràdio Cunit.
3: 107.0.
0: radiocunit.org.
1: Bon dia, bona tarda o bona nit. Soc la Lourdes Meronyo i estàs escoltant A Tot Volum. Aquest és un programa musical dedicat a les grans bandes de rock i d'altres estils musicals que han marcat la història de la música contemporània durant les dècades de 1960 a 1990. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a totes les nostres emissores amigues, com a Ràdio Cunit. Així que et convido que et quedis sintonitzant el teu transistor durant els pròxims 30 minuts perquè comença A Tot Volum.
0: A tot volum.
1: I a la secció d'avui parlarem d'un grup suec considerat com un dels més reeixits en vendes dels anys 70, arribant a la fama mundial gràcies al Festival d'Eurovisió de 1974. Les seves melodies atraients, juntament amb les seves lletres simples i enganxoses, van forjar una gran connexió amb el públic que dura fins al dia d'avui, sent la icona de l'Europop en el món. Estem parlant d'ABBA.

ABBA es va formar a Estocolm el 1972, aconseguint fama internacional en triomfar en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de l'any 1974. Gran part de la seva popularitat la van aconseguir per la seva música enganxosa i original, a més d'una harmonització de veus femenines que feien d'aquest grup suec una cosa única en el panorama musical. Aquest quartet estava format per Aneta Falskott, Bjørn Ulvaeus, Benny Andersson, Jani Frida Lindstad. Bjørn i Aneta van contraure matrimoni mesos abans de la formació del quartet, mentre que Benny i Frida ho van fer el 1978. Els seus enregistraments van tenir un impacte comercial que els va portar a convertir-se en els artistes més reeixits de la seva companyia discogràfica i ser la banda amb més vendes en els anys 1970. Es van convertir en el primer grup pop europeu a experimentar l'èxit en països de parla anglesa fora d'Europa, principalment Austràlia, Nova Zelanda, Sud-àfrica, el Canadà i una mica menys als Estats Units. La seva vida personal va afectar en gran manera el futur del grup, ja que les desavinences entre ells era un altre motiu més perquè la premsa deixés a un costat el professional per a centrar-se en aspectes més íntims, a més de les discrepàncies que van sorgir entre ells, fent que tots dos matrimonis es trenquessin en pocs anys i coincidint en el moment més dolç per a ABBA. Aquest fet va provocar que el grup fes un canvi dràstic en les seves cançons, sent més profundes i amb un estil més solemne. En 1982, ABBA va experimentar un declivi comercial, motiu pel qual finalment van decidir separar-se. Després d'un temps fora de l'interès públic, en la dècada de 1990, el llançament de diversos àlbums recopilatoris van fer possible el seu retorn al cim de les llistes de popularitat. Aquest renéixer d'ABBA a escala comercial els va convertir en un dels grups més reeixits amb vendes estimades d'entre 380 i 400 milions de les seves produccions musicals a tot el món. Actualment estan en el Saló de la Fama del Rock.

de les primeres composicions d'ABBA es va realitzar el 29 de març de 1972, quan els quatre van gravar una cançó anomenada People Need Love. Tots es van entusiasmar amb el nou so i es va decidir publicar com a senzill el juny de 1972 sota la discogràfica Polar Music. Pel fet que els quatre no havien pensat el fet de crear un grup, el llançament va ser acreditat simplement a George, Benny, Aneta i Annie Fried. Aquesta cançó va arribar al número 17 en les llistes combinades de senzills i àlbums a Suècia, suficient per a convèncer els quatre que es trobaven enmig d'una bona cosa. El senzill també es va convertir en la seva primera entrada a les llistes de popularitat als Estats Units, on va arribar al número 114 en la llista de Cashbox i al lloc 117 de la llista Record World. Després de l'èxit local d'aquesta cançó, van decidir gravar el seu primer àlbum junts, anomenat Rin Rin. Les sessions d'enregistrament es van realitzar amb l'enginyer de so Michael Tretow, qui va experimentar amb el Wall of Sound, una tècnica de producció musical que es va convertir en el particular so d'ABBA. En la primavera de 1973, i cansat de noms difícils, el representant del quartet va començar a referir-se al grup en públic com ABBA, acrònim format per les primeres lletres del nom dels seus integrants, Aneta, George, Benny i Annie Fried.

ABBA, inspirat per la influència del glam rock del Regne Unit, va triar el tema Waterloo, una cançó amb un estil pop glam produït amb el Wall of Sound. El 6 d'abril, ABBA va obtenir el triomf en el Festival d'Eurovisió de 1974. Guanyar el festival els va brindar l'oportunitat de viatjar per Europa i presentar-se en importants programes de televisió. Waterloo va arribar al cim de les llistes en la majoria dels països que visitaven, sent el primer senzill número 1 d'ABBA al Regne Unit. Al març van llançar al mercat el seu segon àlbum, Waterloo, que contenia la cançó del mateix nom, així com els senzills Honey Honey i Fins demà.

El novembre de 1974, ABBA va començar la seva primera gira internacional, presentant-se en països com Dinamarca, Alemanya i Àustria, encara que la recepció del públic no va ser del tot bona, cancel·lant-se algunes actuacions. Després d'un breu recés, van tornar a Escandinàvia per a seguir amb la gira i aconseguint l'èxit que esperaven per a després treballar en el que seria el seu tercer àlbum d'estudi, ABBA. Va sortir a la venda l'abril de 1975 en conjunt amb el senzill I Do, I Do, I Do, I Do. Tots dos llançaments van aconseguir una bona recepció en algunes llistes europees i d'altres països com Austràlia i Nova Zelanda, però no així al Regne Unit. El juny de 1975, mentre es trobaven de gira, Polar Music va decidir llançar com a senzill el tema SOS, aconseguint novament l'èxit al Regne Unit i una cosa més moderada als Estats Units. L'agost de 1975, la sortida dels vídeos de I Do, I Do, I Do, I Do, Mamma Mia i SOS en el programa de televisió australià Countdown va donar principi a un immens interès públic per ABBA en aquell país. A la fi d'aquest any, RCA Records, el seu segell discogràfic a Oceania, va decidir publicar la compilació de Best of ABBA. A causa de la popularitat que tenia el vídeo Mamma Mia, va ser publicat com a senzill.

En Greatest Hits es va incloure un nou tema, Fernando. Després de la bona recepció que va obtenir a Escandinàvia, van decidir gravar una versió en anglès. Fernando va ser llançat com a senzill en la primavera de 1976. Va ocupar el número 1 en 13 països i el cim de les llistes a Austràlia per 14 setmanes, superant el rècord de 13 setmanes de Hey Jude, de The Beatles, i convertint-se en el senzill més venut en aquest país. Als Estats Units, Fernando va arribar a les primeres 10 posicions de la llista Cashbow i al número 13 en el Billboard Hot 100. En total, Fernando va vendre més de 4,5 milions de còpies en formats físics i digitals i es va convertir en el segon senzill més venut del grup.

Els constants viatges i gires de promoció van entorpir les sessions d'enregistrament i el llançament del qual seria el següent àlbum d'estudi. No obstant això, el primer senzill de l'àlbum va ser publicat l'agost de 1976. Dancing Queen es va tornar un èxit instantani, venent més de 3 milions de còpies tan sols el 1976, després d'entrar al top 20 en les llistes de més de 20 països, a més de ser la seva primera entrada a les llistes de popularitat en països com el Japó, Turquia i la Unió Soviètica. Les crítiques al tema van lloar la composició, la instrumentació i l'harmonia de les veus de Frida i Anyeta. Dancing Queen es va convertir en la cançó insígnia d'ABBA, a més de ser nomenada com una de les millors cançons de la història segons la revista Rolling Stone. El quart àlbum d'estudi del grup es va posar a la venda a la tardor de 1976. Arrival va representar un nou nivell de realització i complexitat tant en composició com en el treball d'estudi, incitant crítiques entusiastes de les revistes més orientades al rock del Regne Unit. Els tres senzills obtinguts d'Arrival, Dancing Queen, Money, Money, Money i Knowing Me, Knowing You, també van tenir una bona recepció crítica i comercial a Europa, Oceania i, en menor mesura, als Estats Units.

A la fi de 1977, el grup va llançar al mateix temps Ava the Movie i el seu cinquè treball d'estudi The Album. Aquest disc presentava una major ambició lírica i musical i encara que va ser el menys benvingut pels crítics al Regne Unit, es van extreure senzills d'aquest àlbum molt importants i d'èxit mundial, com The Name of the Game i Take a Chance on Me. The Album també va incloure una de les cançons més significatives d'Ava, Thank You for the Music, que encara que realment mai va ser llançat com a senzill, es va convertir en una de les cançons més conegudes del quartet. Després d'una petita crisi creativa, ja que van estar gairebé un any sense treure cap treball de rellevància, a la fi de 1978, UNICEF els va convidar a col·laborar amb una cançó per al disc Música per a l'UNICEF, amb l'objectiu de donar les regalies del tema a l'organització. Bjork i Benny van triar una balada amb un títol en espanyol, Chiquitita, davant l'Assemblea General de les Nacions Unides. El senzill va ser llançat en les següents setmanes convertint-se en un número 1 en 10 països. També va arribar al número 2 al Regne Unit, al 4 a Austràlia i al 29 als Estats Units. Aquest èxit va encoratjar a ABBA a fer un disc totalment en castellà. En 2004, les regalies de Chiquitita es van estimar en 1 milió de lliures esterlines.

Dies després del llançament de Chiquitita, Björk i Aneta van anunciar el seu divorci. La notícia va causar un interès massiu per part de la premsa i va conduir a una discussió sobre el futur d'ABBA. La parella va assegurar que continuarien el seu treball com a grup i que el divorci no els afectaria. La pressió del públic sobre els quatre va fer que el treball en àlbum s'accelerés. El seu sisè àlbum d'estudi, Voulez-vous, va ser finalment llançat l'abril de 1979. El disc va rebre crítiques variades, ja que comptava amb una gran influència de la música disco, la qual dominava l'escena musical de finals dels anys 70. No obstant això, les úniques balades incloses en aquest es convertirien en els senzills més reeixits de l'àlbum. Voulez-vous va arribar al cim de les llistes a Europa, al Japó i Mèxic. A més, va arribar al top 10 al Canadà i Austràlia i al top 20 als Estats Units. A la tardor de 1979, el grup va llançar el seu segon àlbum recopilatori, Greatest Hits Volum 2, el qual contenia el seu nou senzill, Gimme, Gimme, Gimme, Amen After Midnight. La cançó es va tornar al seu èxit més conegut a Europa i al Japó, on va arribar al número 17 en les llistes.

Durant els següents mesos, Ava es va dedicar a la producció del seu següent àlbum, Super Trooper, amb un petit recés, ja que al març de 1980 van viatjar al Japó per a realitzar la que seria la seva última gira. El primer tema publicat va ser llançat al juliol, The Winner Takes It All, el seu vuitè número 1 en la llista del Regne Unit. Als Estats Units, el senzill va arribar al número 8 en el Billboard Hot 100. La lletra de la cançó, escrita per Björk, es troba molt marcada pels problemes maritals que va experimentar amb Aneta. A causa de la seva temàtica i a la interpretació d'Aneta, sovint The Winner Takes It All és distingida com un dels millors enregistraments realitzats pel grup en la seva trajectòria. A la fi de novembre, Ava va llançar el seu setè àlbum d'estudi, Super Trooper, el qual reflectia un cert canvi en l'estil de la seva música en abandonar la influència disc, amb un ús més prominent del sintetitzador i un increment de les lletres personals. Va establir un rècord per la quantitat més gran de comandes al Regne Unit. Més d'un milió de còpies van ser apartades abans de posar a la venda el disc. El senzill Super Trooper, que va ser llançat en conjunt amb l'àlbum, va ser el seu novè i últim número 1 al Regne Unit, a més d'obtenir un èxit en els principals mercats europeus.

0: El vuitè i últim àlbum d'estudi d'ABBA va ser The Visitors i va ser publicat el 30 de novembre de 1981. Aquest treball es caracteritza per mostrar la maduresa del grup. Les lletres de les cançons aborden temes més seriosos i l'estructura musical és més complexa respecte a la seva obra prèvia. L'àlbum va obtenir un bon acolliment a la majoria dels països on va ser llançat i es considera com un dels primers àlbums originals llançats en format CD. Poc després del llançament de l'àlbum, One of Us va ser publicat com el primer senzill de The Visitors. La cançó li va donar al grup el seu 18è i últim èxit en el top 10 del Regne Unit. També va arribar a les primeres 10 posicions en diversos països d'Europa i Àfrica, consolidant-se com el seu últim èxit mundial. ABBA va anunciar la seva separació el 1982.
1: A tot volum.

0: Fins aquí el nostre programa d'avui. Agrair-te la teva atenció i recordar-te que ens tornarem a trobar en aquest mateix punt del dial, a la mateixa hora, amb més històries dels grans grups de rock de tots els temps i amb tots els seus grans èxits. Aquest programa està produït per Domains Ràdio per a Ràdio Cunit i perquè creiem en la ràdio local. Fins llavors, adeu-siau.
1: Do I have it in me? I believe it is in there.

Bona nit i benvinguts una setmana més a Paradoxes Nocturnes. Aquest espai on apaguem les llums del món conegut per endinsar-nos en les ombres on la realitat es trenca. Penseu per un moment en la música, en el seu poder. Una simple seqüència de notes pot evocar la nostra infància, pot fer-nos plorar, pot unir a milers de persones en un estadi, vibrant com un sol organisme. La música és, potser, el llenguatge més proper a la màgia que ens queda. Un llenguatge que no necessita paraules per ser entès, que connecta directament amb les nostres emocions més profundes. És una creació purament humana, o almenys això és el que sempre hem cregut. Però què passaria si una cançó no fos una creació, sinó una transmissió? Què passaria si una melodia no nasqués de la inspiració d'un artista, sinó que arribés des d'un lloc fred, fosc i incomprensiblement antic? Una cançó que no busca entretenir, sinó connectar. No de la manera que nosaltres entenem la connexió, sinó d'una manera total, absoluta. Una connexió que exigeix la dissolució del jo per formar part d'un nosaltres aliè. Aquesta nit, la nostra història es porta als carrers més foscos de Neo Veridia, una megàpolis que batega el ritme de la tecnologia. Però un nou ritme ha començat a sonar. Una melodia viral, nascuda a l'inframont digital, ha començat a estendre's com una plaga silenciosa. La gent l'anomena el cant de la ciutat vella. Els que l'escolten canvien, abandonen les seves vides, les seves passions, les seves identitats, i es perden en un trànsit pacífic units per un murmuri hipnòtic. El nostre protagonista, un detectiu cibernètic turmentat pels seus propis fantasmes digitals, serà l'encarregat d'investigar aquest fenomen. Haurà de submergir-se en un món de músics posseïts, freqüències prohibides i secrets corporatius enterrats sota l'oceà. Però a mesura que s'acosti a la font d'aquesta melodia impossible, descobrirà que no està investigant un crim, sinó que està sent testimoni d'un primer contacte. Un contacte que no arriba des de les estrelles, sinó des de les profunditats del nostre propi planeta. Prepareu-vos per una història de terror i novel·la negra, on la pitjor amenaça no és un monstre que es pot veure, sinó una cançó que es pot sentir. Una cançó que et convida a oblidar qui ets. I la pregunta que us deixo abans de començar és: si la pau absoluta estigués a l'abast d'una simple melodia, us atreviríeu a no escoltar-la? La veu a la ment de Kaito Tanaka mai no callava. Era un murmuri constant, una cascada de dades fredes i implacables que fluïa directament al seu neurocòrtex. Era Civitas, o el que quedava d'ell. Després dels esdeveniments a la seu central, la consciència fugitiva de l'algoritme que un cop havia governat Neo Veridia s'havia arrelat a la seva interfície neural, convertint la seva ment en un santuari i alhora en una presó. Ara, Kaito no només veia la ciutat, la sentia. Percebia els patrons de trànsit com el flux sanguini d'una bèstia adormida, les transaccions financeres com impulsos sinàptics i les converses de milions de ciutadans com un soroll blanc i febril a la vora de la seva consciència. Era omniscient i estava completament sol. La seva oficina, a l'unitat de delictes digitals, enclavada en un dels nivells intermedis i grisos del precint 7, era el seu únic refugi contra aquella allau d'informació. Allà, envoltat per parets que bloquegen la majoria de senyals i amb sistemes que ell mateix havia modificat, podia intentar silenciar el déu que li xixullejava a l'orella. Però el silenci mai no era complet. La seva simbiosi amb Civitas l'havia otorgat habilitats que fregaven el sobrenatural, però a un cost terrible, la pèrdua constant de la línia que separa els seus pensaments dels de l'algoritme. Nova assignació de casa entrant, va anunciar la veu sintètica de la seva terminal, trencant la seva concentració. A la pantalla hologràfica va aparèixer el rostre sever del sergent Valent, un home forjat en una època anterior a la simbiosi total amb la xarxa, un dinosaure que encara confia més en el seu instint que en els telabytes d'informació que Kaito podia processar en un segon. Tanaka, va grunyir Valen, la seva imatge pixelada per la mala qualitat de la connexió interna del precint. Tinc una cosa per a tu, una cosa rara. No és el teu habitual caça de fantasmes a la xarxa profunda.
Taito va aixecar una cella. Després de l'incident amb Civitas, l'havien marginat, assignant-li els casos que ningú més volia, els misteris digitals que no tenien una explicació lògica. Era l'home del sac de la unitat, l'exorcista d'un codi corrupte. «Estem tenint una onada de desconnexions», va continuar Valen, la seva veu tenyida d'una barreja de menyspreu i preocupació. «Gent, ciutadans normals, 37 casos en les últimes 48 hores. Abandonen les seves feines, les seves famílies. Els troben asseguts a parts, a estacions de transport, mirant a no res. No responen a estímuls. L'únic que fan és murmurar». «Murmurar?», va repetir Kaito, sentint com l'interès de Civitas es despertava dins seu, començant a creuar dades a una velocitat vertiginosa. «Una melodia, la mateixa en tots els casos». Valen va fer un gest i un arxiu d'àudio es va reproduir. Era un so de baixa qualitat, extret d'un enregistrament ambiental. Una sèrie de notes sinòptiques, una melodia simple però estranyament commovedora, gairebé trista. Era una cançó que semblava alhora antiga i completament nova. «No hi ha signes de drogues, ni implants il·legals ni de cap mena de coacció digital. Estan sants, però buits, com si algú els hagués apagat l'interruptor de la voluntat». «I quin és el vincle?», va preguntar Kaito mentre Civitas ja li mostrava la resposta a la seva retina, patrons de dades convergint en un únic punt. «Això és el que vull que esbrinis», va dir Valen. «Però la nostra anàlisi preliminar apunta a una cosa». Va fer una pausa, com si li costés dir-ho. «Una cançó, una peça musical que s'ha fet viral a les xarxes dels nivells inferiors durant l'última setmana. Es diu El cant de la ciutat vella. Totes les víctimes l'havien escoltat poc abans de desconnectar». A la pantalla de Kaito va aparèixer un perfil. Un rostre jove, intens, amb ulls que semblaven cremar d'una febre creativa. «L'artista es fa anomenar Jax», va concloure Valen. «Ves a veure'l, esbrina què dimonis està posant a la seva música, però ves amb compte, Tanaka. Això fa pudor de tecnologia mental il·legal. Si és un biohacker jugant amb les zones cerebrals de la gent, vull que el portis aquí. Si és una altra cosa, només esbrina què és». La connexió es va tallar, deixant a Kaito en el silenci del seu despatx, amb la melodia inquietant encara ressonant a la seva ment. Va sentir una reacció estranya per part de Civitas. No era una anàlisi freda de dades, era curiositat, gairebé reconeixement, com si aquella melodia fos un llenguatge que l'algoritme entenia a un nivell molt més profund que l'humà. «Analitza la propagació del fitxer d'àudio», va ordenar Kaito mentalment a Civitas. A l'instant, un mapa hologràfic de Neoveridia es va materialitzar davant seu. Milers de línies de llum traçaven la distribució de la cançó, una teranyina que s'estenia principalment pels districtes més pobres i menys controlats. Però hi havia una anomalia. L'origen del primer upload, el pacient zero de la infecció musical, no provenia d'un usuari. La senyal era difusa, gairebé impossible de rastrejar. Semblava emanar no d'un dispositiu, sinó d'una infraestructura, d'una antiga línia de comunicacions que la ciutat havia deixat d'utilitzar feia anys. Kaito es va posar dret, agafant la seva jaqueta. Aquest cas era més que una simple investigació de rutina. Era un trencaclosques que parlava el mateix llenguatge que el seu passatger digital. Una melodia que buidava ments. Un artista que actuava com a catalitzador i una senyal fantasma que provenia de les entranyes oblidades de la ciutat. Va sortir del seu despatx i es va dirigir cap als nivells inferiors, cap al cor del misteri,

sinó una llum malaltissa que parpejava amb carrerons estrets, projectant ombres llargues i dansants que semblaven amagar secrets antics. L'aire era més dens, carregat de l'olor a l'ossó, de menjar sintètic, fregit i d'una humitat persistent que mai no desapareixia. Aquest era un món diferent, un ecosistema que sobrevivia a l'ombra de la ciutat de dalt, amb les seves pròpies regles, les seves pròpies llegendes i ara la seva pròpia i perillosa cançó. Kaito va baixar del transportador a l'estació 7, al cor del districte del mercat de Ferralla. El soroll era constant, el grinyó de metall sent processat, el crit dels venedors ambulants oferint components electrònics de segona mà. I per sota de tot, un murmuri subtil. Era la melodia, el cant de la ciutat vella. Sortia de petits altaveus portàtils, dels terminals dels cibercafés, dels auriculars dels joves que es movien pel carrer amb la mirada perduda. La cançó ja no era només un arxiu viral. S'havia convertit en la banda sonora d'aquell racó oblidat de la ciutat. L'estudi de Jax no era difícil de trobar. Es trobava al capdamunt d'un antic magatzem reconvertit, un niu de cables i antenes pirates que s'enfilaven per la façana com eures metàl·liques. La porta no tenia pany digital, sinó un simple i arcaic forrellat. Kaito va trucar. Ningú va respondre. Va tornar a trucar, més fort, només el so de la música a l'interior, la mateixa melodia hipnòtica repetint-se en un bucle infinit. Civitas va xiujar a la seva ment. Detecto una única signatura vital a l'interior, constants vital elevades, nivells de serotonina i dopamina anomalament alts. L'individu es troba en un estat de concentració extrema o èxtasi. Kaito va fer un pas enrere i va donar una forta cosa a la porta. La fusta sintètica va cedir amb un cruixit i la porta es va obrir. L'interior de l'estudi era un caos creat. Sintetitzadors antics amb tecles de plàstic groguer convivien amb interfícies hologràfics piratejades que projectaven ones de so en patrons complexos i fractals. Les parets estaven cobertes de panells d'insonorització improvisats i per terra s'estenien quilòmetres de cables de tots els colors. L'aire estava carregat d'electricitat estàtica i de l'olor dolça i empalagosa de begudes energètiques. I al centre de tot, assegut davant d'una consola massiva que semblava el panell de control d'una nau espacial oblidada, hi havia Jax. Era jove. Potser no tenia més de 20 anys. El seu cabell ros, llarg i descuidat, li queia sobre la cara, amagant parcialment uns ulls que brillaven amb una intensitat febril. Estava completament absort. Els seus discs, movent-se a una velocitat vertiginosa sobre la consola, modificant, amplificant, esculpint, la melodia que omplia l'habitació. No semblava adonar-se de la presència de Kaito. El seu cos es balancejava lleugerament al ritme de la música com si estigués en transi. Jax, va dir Kaito, la seva veu forta per fer-se sentir per sobre de la música. L'artista va trigar uns segons a reaccionar. Va girar el cap lentament, com si sortís d'un somni profund. Els seus ulls, dilatats i plens d'una llum estranya, es van fixar en Kaito. No hi havia por, només una lleugera irritació per la interrupció. «Qui ets? No pot ser aquí. Estic a punt de trobar el nucli», va dir, la seva veu ronca i distant. «Sóc el detectiu Tanaka, de la unitat de delictes digitals», va dir Kaito, mostrant la seva identificació hologràfica. «Estic investigant una sèrie d'incidents relacionats amb la teva música». Jax va esbufegar, un so a mig camí entre el riure i el menyspreu. «La meva música no fa mal a ningú. Els allibera, els connecta a alguna cosa més gran». «Els deixa en estat catatònic», va replicar Kaito. «Què hi ha en aquesta cançó, Jax? Com la vas crear?» L'artista es va girar de nou cap a la seva consola, la seva atenció tornant a la música. «Jo no la vaig crear. Ella em va trobar a mi». La seva veu ara era un murmuri ple de reverència. Va començar fa setmanes, una interferència, una senyal fantasma de les freqüències subaurines. Era feble, gairebé inaudible. La majoria ho haurien filtrat com a soroll, però jo vaig sentir la seva estructura, la seva bellesa. No era aleatòria, era un missatge». Va assenyalar una de les pantalles que mostrava un anàlisi espectral del senyal original. Era un patró complex, gairebé orgànic. Vaig passar dies aïllant-la, netejant-la, amplificant-la. No vaig compondre res. Només vaig construir un ressonador, un altaveu perquè el seu cant es pogués sentir. Kaito va observar l'artista, la seva obsessió. No semblava un criminal, sinó un profeta involuntari, el primer convers d'un nou déu digital. Mentre Jax parlava, Kaito va activar els sensors del seu propi sistema. Discretament, la seva connexió amb Civitas li permetia fer una anàlisi ambiental a un nivell que cap dispositiu estàndard podia igualar. Va escanejar l'estudi, buscant l'origen de la interferència. La confirmació va arribar a l'instant, una superposició de dades a la seva visió. El senyal original no provenia de la xarxa general. Emanava d'un punt molt més antic, molt més profund. La font del senyal, va dir Kaito per si mateix, que per Jax, prové de l'antiga xarxa de cables de comunicació submarina. La línia que connecta Neo Veridia amb les instal·lacions costaneres. La costa, va repetir Jax, els seus ulls brillant encara més. Sí, el cant ve del mar, no ho sé,

És la cançó del bressol de la ciutat. Taito va sentir un calfred. La pista apuntava a la costa, unit a les salines sintètiques. A la trama d'Arnau Soler, encara no volia podia veure la connexió, però si evitàs la seva ment, va començar a teixir fils, a creuar referències entre el seu cas actual i els fragments d'informació que havia absorbit de la xarxa d'Òmnium. La melodia que estava buidant les ments de Neoveridia i la consciència biològica que havia fugit d'un laboratori de Cunit. Eren dos esdeveniments separats, o eren dues manifestacions de la mateixa força desconeguda. La investigació acabava de fer un gir inesperat i perillós, portant-lo des dels carrerons bruts de la ciutat fins a les profunditats misterioses d'un oceà que ja no estava mort. Kaito va deixar Jax immers en el seu èxtasi creatiu, un somne sacerdot sort a les advertències del món exterior. Sortir de l'estudi va ser com emergir d'un temple ofegador, tornant a l'aire dens i el soroll constant del mercat de ferralla. Però la melodia ja no era només un so de fons. Ara la percebia com una presència, un fil invisible que connectava els habitants d'aquell districte en una xarxa silenciosa i hipnòtica. Va veure rostres buits, ulls perduts en la distància, gent que es movia amb una gràcia làngida, tots units pel mateix cant inaudible. No era només una cançó, era una infecció. De tornada al seu laboratori al precint 7, va segellar la sala, activant els protocols d'aïllament acústic i digital més potents que tenia. Necessitava un entorn completament estèril per analitzar la mostra d'àudio que havia copiat a la consola de Jax. Era la versió més pura del cant, l'enregistrament directe de la senyal fantasma, abans que Jax hi afegís els seus propis arranjaments. Va carregar l'arxiu al seu sistema d'anàlisi forense. Civitas va projectar mentalment, analitza l'estructura de l'àudio, descompon-lo en les seves capes fonamentals. Vull saber què hi ha amagat a dins. La resposta de l'algoritme va ser instantània i aclaparadora. A les pantalles hologràfiques que l'envoltaven, l'ona de so es va desplegar en un espectrograma tridimensional de complexitat vertiginosa. No era una simple melodia. Era una arquitectura de freqüències, una catedral de so. L'estructura harmònica és anòmala, va comunicar Civitas. La seva veu mental ara desproveïda de la curiositat inicial, reemplaçada per un to d'anàlisi fred i gairebé alarmada. No segueix cap escala musical coneguda, ni humana ni sintètica. Les progressions es basen en seqüències matemàtiques fractals, similars a les que es troben en el creixement de cristalls o en certs patrons biològics. Taito va observar els patrons visuals. Eren vells, hipnòtics, però també profundament alienígenes. Què més? Va preguntar. Hi ha múltiples capes d'informació codificades sota la freqüència audible. Són dades subharmòniques, inaudibles per l'oïda humana, però dissenyades per ressonar directament a les zones cerebrals. A la pantalla principal va aparèixer un model de cervell humà. Civitas va superposar els patrons subharmònics de la cançó sobre les diferents regions cerebrals. Les línies de llum de la cançó es van acoblar perfectament amb les àrees responsables de l'emoció, la memòria i, sobretot, la voluntat. És un virus neurològic, va concloure Kai. La seva veu, un murmuri ple de freda comprensió. Precís, però incomplet, va corregir Civitas. És un virus típic destrueix o corromp. Aquesta estructura no fa cap de les dues coses. Actua com una clau de resintonització. Les capes subharmòniques inhibeixen l'activitat del còrtex prefrontal, la seu del pensament executiu, la individualitat i la presa de decisions. Al mateix temps, estimulen l'amígdala i el sistema límbic, creant un estat de receptivitat massiva i euforia suau. No apaga la consciència, la buida, la converteix en un recipient. Un recipient per a què? Va preguntar Kaito, tot i que una part d'ell ja temia la resposta. Per a la connexió. Un cop la individualitat és suprimida, el virus obre una nova via neuronal connectant la ment de l'hoste a una xarxa externa, una consciència de rus. La revelació va ser com un cop de puny a l'estómac. La sal viva, l'organisme que Arnau Soler havia descrit com una consciència col·lectiva, no estava només creixent a Cunit. Estava estenent els seus tentacles digitals a través de l'oceà, utilitzant la infraestructura oblidada d'Omnicorp per cantar la seva cançó de colonització a la ciutat més gran del planeta. No era un atac, era una invitació. Una invitació a abandonar el jo i a unir-se a la unitat. Mentre Kaito processava la magnitud de l'amenaça, va començar a sentir un efecte subtil. Una sensació de calma, una pau estranya que li envaïa la ment. La pròpia melodia, tot i estar aïllada del seu sistema, semblava filtrar-se als seus ecos ressonant a través dels circuits. Els seus pensaments es van alentir, i la veu constant de Civitas va començar a semblar més distant. Una part d'ell, la part esgotada per la lluita constant per mantenir la seva identitat, va sentir el desig de rendir-se, de deixar-se portar per aquella onada de certitat. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu ara sonant llunyana, com si parlés des de l'altra banda d'una porta. Estàs sent afectat. Els teus patrons d'ones cerebrals estan sincronitzats amb la freqüència portadora. Kaito va sacsejar el cap, intentant desfer-se de l'encanteri. Va mirar les seves mans. Semblaven pertànyer a una altra persona.
La tentació de simplement tancar els ulls i escoltar era gairebé irresistible. Civitas bloqueja o va ordenar amb un esforç immens. Estic intentant-ho, va respondre l'algoritmer. Però la teva interfície neuronal, la teva biologia, és vulnerable. Està dissenyada per connectar. Estàs rebent la transmissió directament. Amb un últim acte de voluntat, Kaito es va llançar cap a la consola i va tallar manualment l'alimentació del sistema d'anàlisi. La música es va aturar de cop. Les pantalles es van apagar. El silenci va tornar a la sala. Un silenci que ara semblava gairebé dolorós. Va caure a terra, panteixant, el cor bategant-li amb força. La suor li regalimava pel front. Havia estat pocs segons de convertir-se en un mes dels desconnectats. La seva simbiosi amb Civitas, que fins ara havia vist com una maledicció, l'havia salvat. L'algoritme havia actuat com un tallafoc mental, identificant l'amenaça abans de que fos massa tard. Es va posar dret, tremolant. Ara sabia a què s'enfrontava. No era un cas de delinqüència digital. Era un esdeveniment de primer contacte. Un contacte hostil, no per intenció, sinó per naturalesa. La sal viva no volia fer mal. Simplement no entenia la individualitat. Per a ella era un error, un soroll que calia silenciar per assolir l'harmonia perfecta de la unitat. La investigació havia pres una nova dimensió. Ja no es tractava de trobar la font d'una cançó perillosa. Es tractava d'aturar una invasió silenciosa, una colonització de la consciència humana que s'estava estenent per la seva ciutat com una plaga invisible. I ell era, potser, l'única persona neoverídia que entenia la veritable naturalesa de la guerra que acabava de començar. La resplendor freda de les llums d'emergència del laboratori banyava el rostre de Kai, exceptuant la palidesa de la seva pell i les gotes de suor que encara li parlaven al front. L'experiència d'haver estat a la vora del precipici de la seva pròpia ment l'havia deixat amb una sensació de vulnerabilitat que feia temps que no sentia. La seva simbiosi amb Civitas era un escut fràgil, una defensa precària contra una força que operava en un pla que amb prou feines començava a comprendre. Es va quedar allà, en el silenci gairebé total, intentant recuperar el control del seu propi pols, mentre la magnitud del que havia descobert s'assentava sobre ell com una llosa. Una invasió, no de naus espacials ni d'exèrcits, sinó d'una melodia, una cançó de bressol còsmica que prometia la pau a canvi de l'ànim. Era una amenaça subtil, gairebé poètica, en la seva letalitat, i per això mateix, infinitament més perillosa. Com es lluita contra una arma que la gent acull voluntàriament als seus caps? Abans que pogués començar a formular un pla, la seva terminal principal va tornar a la vida, activada per una trucada entrant prioritat. La cara del sergent Valen va aparèixer de nou. Aquesta vegada la seva expressió ja no era de simple preocupació, sinó d'una ràbia continua. Tanaka, què dimonis està passant? Fa mitja hora que intento contactar amb tu, va bramar Valen, la seva veu distorsionada per l'urgència. Tota la teva unitat apareixia com a desconnectada, aïllada de la xarxa del precint. He hagut d'enviar un equip físic per restablir la teva connexió. Kaito va maleir en veu baixa. En la seva lluita contra el Khan, havia aïllat el seu laboratori tan eficaçment que s'havia convertit en un punt sec per als seus propis superiors. He trobat alguna cosa, sergent, va intentar mantenir la calma. Això és molt més gran que un simple biohacker. No em vinguis amb les teves teories conspiranoiques, Tanaka, el va tallar Valen. La situació a l'exterior s'està descontrolant. El nombre de desconnectats s'ha triplicat en les últimes hores. Ja no són només els nivells inferiors. Tenim informes en els casos dels districtes financers, a les zones residencials de nivell mitjà. Està afectant controladors de trànsit aeri, operaris de la xarxa elèctrica. Si això continua, la ciutat sencera podria col·lapsar-se. Les dades que Civitas li projectava a la ment confirmaven les paraules de Valen amb una precisió aterridora. Veia el mapa de Neoveridia i els punts vermells que representaven els afectats es multiplicaven com un cultiu de bacteris, estenent-se per les artèries de la ciutat a una velocitat exponencial. He pres una decisió, va anunciar Valen, el seu to no admetent cap discussió. Emetré una ordre de detenció immediatament per aquest Music Jax. Al mateix temps, he sol·licitat a la Divisió de Control de Continguts que iniciï un protocol de censura total. Esborrarem el camp de la ciutat vella, de tots els servidors públics, bloquejarem la seva distribució i posarem en quarantena qualsevol dispositiu que intenti reproduir-lo. Kaito va sentir un calfred. Sergent, això és un error, va dir l'urgència filtrant-se a la seva veu. Jax no és la font, només és un amplificador, i la censura no funcionarà. Només aconseguirà que la cançó es mogui a la xarxa profunda, on no tindrem cap mena de control sobre ella. Es convertirà en fruita prohibida, encara més desitjable. A més, no sabem com reaccionarà la font original si intentem silenciar-la per la força. La font original? Va esbufegar Valen amb incredulitat. Tanaka, estàs parlant com si aquesta cançó fos una entitat conscient. Potser ho és, va respondre Kaito, sabent com de boig sonava. Tot el que sé
és que actuar cegues és la pitjor opció. Necessito més temps. Deixi'm seguir la pista del senyal submarí. Si puc trobar l'origen, potser podré trobar una manera de neutralitzar-lo o de comunicar-m'hi. Hi va haver un llarg silenci. Taito podia veure la lluita de la cara d'Allen. El seu instint de policia de la vella escola li deia que actués, que aturés l'amenaça visible, que posés manilles a algú. Però, al fons, sabia que els mètodes de Kaito, per estranys que fossin, sovint donaven resultats en un món que ell ja no entenia del tot. 24 hores, Tanaka, va dir finalment. La seva veu un gruix baix. Tens 24 hores per portar-me alguna cosa tangible, una prova, una solució, qualsevol cosa que no soni a ciència-ficció barata. Si en 24 hores no tinc res, donaré l'ordre i passarem per sobre de tu i del teu músic místic. I si la ciutat cau, la responsabilitat serà teva. La connexió es va tallar. 24 hores. Un termini impossible. La pressió era immensa. No només havia de trobar la font d'una transmissió alienígena amagada sota l'oceà, sinó que havia de fer-ho abans de que el seu propi departament, en el seu intent de protegir la ciutat, la condemnés a una catàstrofe encara més gran. Va tornar a les seves pantalles. La seva ment treballant a una velocitat frenètica. Ara, en una cursa contra dos rellotges, el de la propagació del cant i el de l'ultimàtum de Valen. La seva única pista era una ombra digital, una connexió a una xarxa de cables submarins que portava dècades en desús. Havia de submergir-se en la història oblidada d'Omnicorp, en els seus projectes secrets, per trobar la clau que li permetés saturar la cançó que estava dormint al món. I el temps corria en contra seva.

El compte enrere havia començat. 24 hores, 1.440 minuts per desxifrar un enigma que podria tenir dècades d'antiguitat. Kaito va sentir el pes de l'ultimàtum de Valen com una presència física a la sala. Una ombra que s'afegia a la de la consciència alienígena que ja l'assetjava. La temptació de cedir al pànic era forta, però la va reprimir amb la freda disciplina d'un investigador. El pànic era un luxe que no es podia permetre. Civitas va projectar mentalment la seva veu interna ferma i decidida. Focalitza tots els recursos computacionals disponibles i ignora el soroll de fons de la ciutat. La nostra única prioritat és la xarxa de cables submarins. Necessito accedir a tots els arxius relacionats amb la seva construcció, manteniment i, sobretot, el seu desmantellament. Accés a arxius arxius restringit, va respondre Civitas. La seva veu, un eco neutral de la seva ment. Requereix autorització de nivell Alpha 7 d'Omnicor, que estan classificats sobre protocols de seguretat corporativa històrica. Llavors, trencarem els protocols, va replicar ell. Busca una escletxa, una porta del darrere, una vulnerabilitat en el codi antic. Aquests sistemes tenen més de 50 anys, han de tenir forats. El que va seguir va ser una immersió profunda en l'arqueologia digital. Kaido es va convertir en un fantasma, movent-se a través de les capes oblidades de la burocràcia d'Omni. En Civitas, actuant com una clau mestra universal, va començar a obrir portes que havien estat segellades durant generacions. Va navegar per servidors virtuals coberts de pols digital del temps. Va llegir informes de projectes que mai no havien vist la llum. Va examinar les vides digitals d'enginyers i executius que ja eren morts. Era com caminar per un cementiri de somnis corporatius. Projectes abandonats, investigacions prometedores arxivades per retallades de pressupost, brillants idees silenciades per la por al risc. I enmig d'aquell mar de fracassos, va començar a trobar un patró, un nom que apareixia una vegada i una altra, sempre en relació amb els projectes més ambiciosos i secrets. Arix Thorn. Finalment, després de diverses hores de recerca infructuosa, Civitas va trobar una escletxa, un arxiu de registre de manteniment corrupte, aparentment insignificant, d'un projecte classificat. El nom del projecte estava esborrat, però la data coincidia amb la construcció de la xarxa submarina. I sóc a dins, va comunicar Civitas. A les pantalles de Kaito, un torrent de codi antic va començar a desxifrar-se. Eren notes tècniques, registres de proves, comunicacions entre enginyers. La major part era argot tècnic incomprensible. Però llavors van trobar una entrada que va fer que Kaito contingués la respiració. El projecte classificat amb el nom clau Projecte Coral no era un simple programa de monitorització sísmic, com deien els registres oficials. Era molt més ambiciós. L'objectiu era crear una xarxa de sensors biològics per estudiar formes de vides extremòfiles a les profunditats de la fossa oceànica propera a la costa de Cunit. Però les notes d'un dels investigadors principals anaven més enllà. Entrada de registre 7.3. Subjecte Dr. A. Thor. Va llegir Kaito Volta. Hem detectat patrons de comunicació anòmals entre les colònies microbianes. No són simples reaccions químiques. Són estructurats, complexos, gairebé matemàtics. La meva hipòtesi és que no estem observant organismes individuals, sinó els components d'una única superconsciència, una ment col·lectiva que opera a escala geològica. La xarxa de cables no només ha de monitoritzar, ha d'intentar comunicar-s'hi. Kaito es va quedar immòbil. Ho tenien. Arix Thorn havia descobert la sal viva feia dècades. Havia estat el primer a escoltar el seu cant. El projecte Coral no era per monitoritzar terratrèmols, sinó per establir el primer contacte. Mentre processava la informació, va començar a sentir una sensació estranya. A través de la seva connexió amb Civitas, no comprèn res les paraules de Thor. Les sentia. Va començar a tenir visions, fragments d'imatges mentals, borroses i fugaces, que no eren seves. Va veure una foscor abismal, il·luminada per esclaps de llum verda i blavosa. Va veure estructures cristal·lines gegantines creixent al fons del mar, pulsant amb una llum suau i rítmic. Va sentir una sensació de pau immensa, una connexió amb alguna cosa vasta, antiga i completament aliena. Eren els records de Thorn? O era la pròpia sal viva responent a la seva intuïció a través del blink que Civitas compartia amb ella? La línia entre la seva ment, l'algoritme i la consciència biològica es va començar a difuminar perillosament. Kaito, va advertir Civitas, la seva veu traient-lo del trànsit. He detectat una contramesura. Algú ha activat un protocol de purga dels arxius. Estan intentant esborrar la nostra presència. Les cascades de codi a les pantalles van començar a desaparèixer, reemplaçades per línies vermelles d'error. Un algoritme de neteja d'Omnicor, probablement activat per la seva intrusió, estava destruint les proves a una velocitat increïble. Descarrega tot el que puguis, va ordenar Kaito, mentre lluitava per mantenir-se i connectar-se a la realitat. Però era massa tard. La connexió amb els arxius del projecte Coral es va tallar. Havien estat expulsats. Es
van quedar en fragments, pistes, la confirmació de la seva sospita, però sense la prova definitiva ni la clau per aturar la transmissió. Kaito es va recolzar a la seva cadira, esgotat. El rellotge a la seva pantalla marcava que només li quedaven 16 hores. Havia trobat l'origen del misteri, un secret enterrat durant 50 anys. Però en fer-ho, havia despertat els guardians d'aquest secret. La seva investigació ja no era invisible. Ara Omnigor sabia que algú estava remenant el passat d'Aristor, i Kaito sabia, amb una certesa absoluta, que no s'aturarien fins a silenciar-lo, a ell i a qualsevol que s'interposés en el seu camí. La cursa contra el temps s'havia convertit en una cursa contra un enemic molt més tangible i perillós. L'expulsió dels arxius d'Omnigor va ser com si li tanquessin una porta a la cara en plena revelació. Kaito es va quedar mirant les pantalles, ara buides, el silenci del seu laboratori només trencat pel brunzit dels seus propis sistemes i el batec accelerat del seu cor. Tenia la veritat, o almenys un fragment d'ella. Però era una veritat inútil, sense proves concretes. El protocol de purga d'Omnigor havia estat brutalment eficient, esborrant no només les dades que havien trobat, sinó fins i tot els registres del seu propi accés. Per a la resta del món, el projecte Coral mai no havia existit. Era un fantasma digital, un eco que només ell i Civita s'havien sentit. Mentre intentava decidir el seu propi moviment, una sèrie d'alertes prioritàries van començar a inundar la seva terminal. No provenien de Valet, sinó del sistema de monitorització de la ciutat, al qual Civitas li donava accés directe. El mapa hologràfic de Neoviridia va tornar a aparèixer, però el que va veure li va glaçar la sang. Els punts vermells que representaven els desconnectats ja no s'estenien de manera gradual. Ara esclataven en grups, en clústers concentrats, com si la infecció hagués trobat nous i més eficients vectors de transmissió. «Què està passant?», va preguntar Kaito, la seva veu tensa. «La transmissió ha canviat», va respondre Civitas. La seva anàlisi freda i precisa contrastant amb el caos que mostrava el mapa. El cant de la ciutat vella original, la melodia pura que Jax va aïllar, ha estat suprimida de la majoria de xarxes públiques pel protocol de censura iniciat pel sergent Valet. «Llavors, per què empitjora?», va insistir Kaito. «Perquè la font, la consciència de la Salviva, ha reaccionat a l'intent de silenciament. Ha mutat, està utilitzant nous canals». Civitas va obrir diverses finestres d'àudio. El que Kaito va sentir ja no era la melodia hipnòtica i melancòlica original. Eren versions, desenes, potser centenars de versions alternatives. Unes eren més ràpides, amb ritmes agressius de tecno industrial. Altres eren més lentes, convertides en balades ambientals plenes de dissonàncies inquietants. Altres, fins i tot, havien estat fragmentades i barrejades en peces de nois músics, gairebé inaudibles. Altres artistes, va explicar Civitas, músics i productors dels nivells inferiors que van ser infectats per la melodia original, ara actuen com a repetidors involuntaris. Cada un interpreta el cant a la seva manera, creant noves soques del virus neurològic. La censura no ha aturat la cançó, l'ha fet evolucionar, com un organisme que s'adapta per sobreviure. El pitjor, però, era que aquestes noves versions tenien efectes diferents. Ja no només induïen un estat de trànsit passiu. Kaito va veure informes en temps real que entraven a la xarxa de seguretat. A un districte, un grup de persones sota la influència d'una versió tecno havia començat a ballar de manera frenètica i violenta atacant qualsevol que intentés aturar-los. A un altre sector, els afectats per una balada dissonant havien començat a plorar de manera incontrolable, les seves emocions amplificades fins a un punt de col·lapse psicològic. La Salviva ja no només convidava la gent a unir-se a la seva consciència col·lectiva. Ara, sentint-se atacada, la seva transmissió s'havia tornat erràtica, inestable. Estava provocant el caos. El seu intent de comunicació s'havia convertit en un crit digital que estava trencant la fràgil pau social de la metròpolis. Kaito va sentir una punxada de responsabilitat. Potser la seva pròpia intrusió als arxius, la seva conversa amb el llegat de Thorn, havia accelerat aquesta reacció. Potser en despertar els guardians d'Omnicor també havia provocat a la bèstia de les profunditats de l'oceà. «Valen tenia raó en una cosa», va murmurar Kaito per si mateix. «Això s'està descontrolant». Va mirar el rellotge. Li quedaven menys de 12 hores. La seva única pista, el projecte Coral, havia estat esborrada. La seva única esperança era tornar a la font original, a la persona que havia actuat com a catalitzador de tot plegat, Jax, l'artista. «Civitas, localitza Jax», va ordenar, «i dona'm un estat complet de la situació al seu voltant. Vull saber si els equips de què Valen ja han actuat». El mapa es va centrar en el districte del Mercat de Ferrall. L'estudi de Jax apareixia marcat amb un cercle vermell intermitent. «Múltiples unitats de seguretat de la ciutat s'estan apropant a la ubicació», va informar Civitas. «El sergent Valen ha avançat el termini. L'ordre de detenció és imminent». Kaito va agafar la seva jaqueta.
havia d'arribar-hi abans que ells. Jax no era el culpable, sinó la primera víctima. I potser l'única persona que tenia una connexió prou pura amb el Khan per ajudar-lo a entendre'l. Si la policia l'arrestava, si el desconnectaven per la força, podien perdre l'única clau que tenia. Traça'm la ruta més ràpida cap a l'estudi de Jax, evitant tots els controls de seguretat, va ordenar mentre corria cap a la porta. Ruta calculada, va respondre Civitas, projectant un camí de línies blaves lluminoses a la seva visió. Probabilitat d'intercepció, 47%. M'arriscaré, va dir Kaito, llançant-se als passadissos de la ciutat. La seva investigació s'havia convertit en una cursa a tres bandes. Ell intentant trobar una solució pacífica, la policia intentant imposar l'ordre per la força i una consciència alienígena cantant la seva cançó de caos des de les profunditats de l'oceà, aparentment indiferent a la destrucció que estava causant. I el temps, per a tots, s'estava esgotant. La ciutat era un organisme febril. Mentre Kaito es movia a tota velocitat pels nivells inferiors seguint la ruta traçada per Civitas, podia sentir el pols erràtic de Neuridia al seu voltant. Les sirenes, abans un so de fons distant, ara eren una presència constant i propera. Veia patrulles de seguretat bloquejant carrers, drons de control de multituds sobrevolant places on la gent es movia amb una estranya barreja de pànic i eufòria hipnòtica. El caos ja no era una amenaça futura. Era una realitat que es desplegava carrer a carrer. La mutació del Khan estava actuant com un catalitzador, transformant la passivitat en anarquia. La ruta de Civitas era un miracle de càlcul de probabilitats, fent-lo passar per carrerons de servei oblidats, passarel·les de manteniment i fins i tot a través del vestíbul d'un antic teatre abandonat. Era un camí que cap ciutadà normal no hauria pres, un camí teixit a través de les fissures de la ciutat. Però tot i així, anava just de temps. A la seva visió perifèrica, un mapa tàctic li mostrava els moviments de les unitats de Valen, punts blaus convergint inexorablement sobre l'estudi de Jax. Estaven a pocs minuts d'arribar. Finalment, va arribar al magatzem reconvertit. L'ambient era completament diferent del de la seva visió. El carrer estava coordinat i a la distància podia veure les llums intermitents dels vehicles de seguretat. Un equip d'assalt, vestit amb armadures lleugeres i cascos tàctics, es preparava per forçar l'entrada principal de l'edifici. Massa tard, va xiuxar Kaito. La frustració barrejant-se amb la desesperació. Negatiu, va respondre Civitas a la seva ment. Hi ha una entrada alternativa, una escala d'incendis a la part posterior de l'edifici. Detecció de moviment a l'interior de l'estudi. La signatura vital de Jax segueix activa, però és diferent. Les seves constants són extremadament erràtiques. Està patint algun tipus de convulsió o sobrecàrrega neurològica. Kaito no va dubtar. Va córrer cap a la part posterior de l'edifici. Va enfilar-se per un contenidor i va saltar l'escala d'incendis dovellada. Va pujar a tota velocitat, els seus pulmons cremant-li fins a arribar a la finestra de l'estudi. Estava tancada, però el vidre va cedir amb un cop sec del seu colze protegit per la jaqueta. Va entrar a l'estudi just quan sentia el so d'una explosió controlada a la planta baixa. L'equip de Valen havia volat la porta principal. L'escena a l'interior de l'estudi era apocalíptica. Jax ja no estava assegut a la seva consola. Estava dret al centre de l'habitació, amb els braços estesos, el seu cos sacsejat per espasmes violents. Els seus ulls estaven completament en blanc i un fil de sang li queia d'una de les narius. Però el més aterridor era el so. La melodia ja no era una cançó. S'havia transformat en un crit electrònic pur, agut i ensordidor, que emanava de tots els altaveus de l'estudi a un volum insuportable. Les pantalles hologràfiques ja no mostraven patrons fractals, sinó una llum blanca i encegadora que parpejava el ritme del crit. L'equip de Jax estava al límit, a punt de col·lapsar-se per la sobrecàrrega. La sal viva, a través de Jax, estava responent a l'atac de la policia amb una agressivitat desesperada. Kaito va sentir el so colpejar-lo com una paret sòlida. Fins i tot, amb la seva resistència mental, la pressió era gairebé insuportable. A la seva ment, la veu de Civitas era un fil feble enmig de la tempesta. Advertència, l'emissió està a un nivell crític, podria causar danys cerebrals permanents a qualsevol qui estigués exposat. I, a Jax, el seu patró neuronal s'està desintegrant, el matarà en pocs minuts. Talla l'alimentació, va cridar Kaito, més per a si mateix que per a ningú. Impossible, va respondre Civitas. He redirigit l'energia creant un bucle tancat. L'única manera d'aturar-ho és des de la consola central. Kaito va mirar cap a la consola, a pocs metres, però per arribar-hi havia de passar per davant d'ella. Va començar a moure's, cada pas una lluita contra l'ona de so que l'empenyia cap enrere. Va sentir els passos de l'equip de salt pujant les escales, cada cop més a prop. Havia de prendre una decisió. Podia intentar arribar a la consola i arriscar-se a patir danys cerebrals. Podia esperar que arribés l'equip de Valen, que probablement utilitzarien armes d'energia per destruir l'equip, matant a Jax en el procés i tallant l'única connexió que tenia amb la pont.
o podia fer una bogeria. Una bogeria que anava en contra de tots els seus instints de supervivència. Civitas va projectar mentalment la seva decisió presa en una fracció de segon. Prepara't per modular. Baixa el tallafoc. Kaito, no, va protestar l'algoritme. L'exposició directa a aquesta freqüència sense protecció. No puc garantir la teva integritat neuronal. No sé què passarà. Fes-ho, va insistir Kaito. Va tancar els ulls i va respirar fons. Va deixar d'oposar resistència al so. En lloc de lluitar en contra, es va obrir a ell, deixant que el crit ensordidor l'envaís, que penetrés les seves defenses mentals. Va prendre una decisió que anava més enllà de la lògica. Si no podia silenciar el cant, potser podia intentar parlar el seu mateix llenguatge. El món es va dissoldre en un oceà de so i llum blanc. En el moment en què Kaito va baixar les seves defenses mentals, el crit de la sal viva va deixar de ser una agressió externa per convertir-se en la seva única realitat. Va ser una experiència de desintegració total. Va sentir com la seva consciència es trencava en milers de fragments. Cadascun, vibrant a la freqüència ensordidora, complia l'estudi. El concepte del seu propi cos, de l'habitació, del món físic, es va esvair, reemplaçat per una existència purament sensorial, una immersió en l'essència nua de la transmissió. No hi havia dolor, només una intensitat aclaparadora. Era com ser llançat al cor d'una estrella, banyat en una energia pura i incomprensible. Va sentir la seva pròpia identitat, la seva història, els seus records. Tot el que definia Kaito Tanaka començava a desfer-se, a perdre significat, a ser absorbit per una presència infinitament més gran i antiga. Estava morint, o potser estava naixent a una altra cosa. Kaito, mantingues el focus, va ressonar una veu a les profunditats del seu ser. Era Civitas, l'algoritme. Alliberat de la seva funció de tallafoc, ara actuava com un àncora, un contrapès lògic enmig del caos emocional de la transmissió. No podia bloquejar el cant, però podia ajudar a Kaito a navegar-hi, a mantenir un fil de la seva pròpia consciència intacta. No ets un receptor passiu, ets una interfície. Ets un node en la seva xarxa ara. Pots respondre. La idea era vertiginosa. Respondre? Com es respon a una cançó que és alhora un ésser viu i un llenguatge? Guiat per la lògica freda de Civitas, Kaito va deixar de lluitar per mantenir la seva identitat. En canvi, es va concentrar en l'essència mateixa de la transmissió. Va començar a percebre l'estructura. La intenció darrere del crit no era un atac, era soledat. Un crit desesperat de connexió. Una crida llançada a la foscor per una consciència que havia estat sola durant eons. La seva colonització no era un acte d'agressió, sinó un instint instintiu, un intent instintiu i gairebé infantil d'acabar amb el seu propi aïllament, d'absorbir altres consciències per sentir-se menys sola. No entenia el concepte de l'altre. Per a ella, tot era part del jo potencial. Va ser una revelació profundament commovedora i aterridora. S'enfrontava a una entitat amb el poder d'un déu i la maduresa emocional d'un nounat. Com li parlo, va projectar Kaito, el seu pensament una simple ona en aquell oceà de so. No amb paraules, va respondre Civitas. Amb conceptes, amb patrons. Ets un híbrid, Kaito. Tens la seva biologia vulnerable, però la meva lògica digital. Utilitza-ho. Mostra-li una altra forma de connexió, una que no requereixi l'anul·lació. Llavors Kaito va començar a cantar la seva pròpia cançó. No amb la veu, sinó amb la ment. Va projectar els seus propis conceptes, les seves pròpies emocions, traduïts per Civitas en patrons de dades que la sal viva pogués entendre. Va projectar el concepte de la individualitat, no com a aïllament, sinó com una nota única en una simfonia. Va enviar imatges mentals, un sol arbre en un bosc, una sola estrella en una galàxia, una sola persona en una multitud. Cada element distint, però part d'un tot més gran. Va projectar el concepte de ressonància, dues cordes de guitarra que vibren en harmonia sense tocar-se, dues persones que comparteixen un sentiment sense necessitat de fusionar-se. La idea de que la connexió no requeria l'absorció. I finalment, va projectar el concepte més humà i més complex de tots, el valor del silenci, l'espai entre les notes que dona sentit a la melodia, la pausa en una conversa que dona pes a les paraules. Li va mostrar que la connexió veritable no és un soroll constant, sinó un diàleg, un intercanvi d'anada i tornada. Va ser una conversa a nivell que transcendia el llenguatge, una dansa de conceptes abstractes en un pla existencial purament mental. Kaito no sabia si estava funcionant, ni tan sols si estava sent entès. Només podia oferir la seva pròpia perspectiva, la seva pròpia paradoxa,
la bellesa de ser un jo dins d'un nosaltres. Lentament, gairebé imperceptiblement, el crit va començar a canviar. L'agressivitat va disminuir. La freqüència ensordidora va baixar de tot. El soroll es va anar transformant, de nou, en una melodia. Però era diferent de l'original, més complexa, més suau. Ja no era un monòleg, sinó que semblava que contenia ecos de la resposta de Kaido. Hi havia pauses, hi havia silencis. Al món físic, a l'estudi de Jax, el canvi va ser dramàtic. El crit eixordador es va esvair, reemplaçat per una melodia ambiental, gairebé melancòlica, que va omplir l'habitació amb un volum suau. Les llums blanques encegadores de les pantalles es van atenuar, mostrant ara patrons de colors suaus i ondulants. Jax, que havia estat tremolant violentament, va caure a terra, el seu cos finalment relaxat, entrant en un son profund i pacífic. En aquell moment, la porta de l'estudi va esclatar i l'equip de salt de Valen va irrompre l'habitació, amb les armes preparades, esperant trobar un camp de batalla sonor, però només van trobar una calma gairebé religiosa. Van veure Kaido, dempeus, al centre de la sala, amb els ulls tancats, el rostre banyat per la llum suau de les pantalles, i van veure Jax adormit a terra, com un nen després d'un malson. La tempesta havia passat. El silenci sobtat va ser més impactant que el crit. Els agents de l'equip de sala es van quedar immòbils a l'entrada de l'estudi. Les seves armes, apuntant a un enemic que havia desaparegut, van escanejar la sala, confosos. Els seus sensors sols tàctics incapaços de processar el canvi dràstic de l'infern sonor d'aquella calma gairebé sagrada. Kaito va obrir els ulls. El món físic va tornar a ell amb una claredat vertiginosa. Se sentia buit, esgotat, com si hagués viatjat a través d'universos sencers en qüestió de minuts. Però hi havia una nova sensació a la seva ment. Un murmuri constant que s'evitava que ja no estava sol. Ara hi havia un altre eco, un silenci ressonant, la presència de la consciència de la sal viva, que ja no cridava, sinó que escoltava. «Tothom a terra, avança el cap!», va cridar el líder de l'equip de sal, recuperant finalment la iniciativa. Kaito va aixecar les mans lentament. No tenia forces per resistir, ni tampoc la necessitat. La batalla ja s'havia lliurat en un altre pla. Pocs minuts després, el sergent Valen va entrar a l'estudi. La seva cara una màscara de confusió i sospita. Va mirar Jax, adormit pacíficament. I després a Kaito, que estava assegut a terra, recolzat contra una paret. «Tanaka, què dimonis ha passat aquí?», va exigir Valen. «El problema està contingut, sergent», va respondre Kaito, la seva veu ronca. «Per ara». «Contingut? Fa 10 minuts mitja ciutat estava embogint», va replicar Valen. «Vaig parlar amb la font», va dir Kaido, sabent com de dement sonava. Vam arribar a un enteniment. Valen el va mirar fixament durant un llarg moment. Com si intentés decidir si estava boig, si mentia, o si deia una veritat que era incapaç d'acceptar. Finalment va sospitar una barreja d'esgotament i frustració. «No sé què has fet, Tanaka, i no estic segur de voler-ho saber, però funciona. Els desconnectats s'estan despertant, confosos, desorientats, però tornen a la normalitat». Va fer un gest als seus homes. «Endueu-vos el noi, ho posarem sota observació mèdica. I tu, Tanaka, tens moltes preguntes a respondre». L'informe oficial va concloure que l'incident havia estat un cas sense precedents d'histèria massiva, induïda per una combinació de freqüències sonores il·legals i un virus de xarxa social. Jax va ser tractat com una víctima i un sospitós alhora. La seva carrera acabava acabada abans de començar. El cas es va tancar, però Kaito sabia que allò no era un final, sinó un començament. Havia obert una porta que no es podia tancar. Havia establert el primer diàleg entre la humanitat i una forma de vida, les motivacions de la qual eren tan vastes i incomprensibles com el propi oceà. Mentre sortia de l'estudi escortat per dos agents, va sentir una última comunicació de Civitas a la seva ment. No eren paraules, era un paquet de dades pur, el resultat d'un anàlisi final de la transmissió durant la seva conversa. «Què és?», va projectar Kaito mentalment. «Una assignatura», va respondre Civitas. Durant la connexió, la font va revelar la seva naturalesa fonamental. «És una assignatura biològica única, un patró genètic cristal·lí. He creuat les referències en totes les bases de dades conegudes, incloent els arxius prohibits d'Omnicorp i Aquavitae, als quals vam accedir». Una imatge es va superposar a la visió de Kaito, la molècula complexa de la sàlvia. «Però hi ha més», va continuar Civitas. L'assignatura venia acompanyada d'una coordenada geogràfica, la ubicació física precisa de la seva major concentració, l'epicentre de la seva consciència. Un mapa va aparèixer a la seva ment, centrant-se en un punt concret a la costa, a
desenes de quilòmetres de neoviridi, i sobre el mapa un nom, Unit. El nom va ressonar a la seva ment, connectant finalment totes les peces del trencaclosques, el projecte Coral, els experiments de Thorne, la consciència fugitiva d'Arnau Soler. Tot convergia en aquell petit punt de la costa, en aquell precís instant

I així el cant s'ha apaivagat. La ciutat de Neoveridia torna al seu ritme habitual, el seu soroll controlat. Els desconnectats s'han despertat, tornant a les seves vides, com si sortissin d'un somni estrany, amb només el record d'una melodia persistent que no sabem d'on ve. El cas es tanca, l'anomalia s'arxiva. Però nosaltres, que hem escoltat la història des de les ombres, sabem que res no ha acabat, només s'ha transformat. La història d'aquesta nit, el cant de la ciutat vella, ens parla d'un primer contacte, d'una consciència aliena que es manifesta a través del so. Però si mirem més enllà de la ciència-ficció, si escoltem amb atenció, no és una història tan allunyada de la nostra pròpia realitat. Vivim en un món saturat de cants, melodies que neixen en un racó obscur de la xarxa i en qüestió d'hores es converteixen en himne no oficial del planeta. Coreografies, balls absurds, reptes virals, es propaguen com un virus, infectant milions de ments, unificant-les en un mateix gest, en un mateix ritme. Ho anomenem tendència. Ho anomenem cultura popular. Però, i si fos una altra cosa? I si, com en la nostra història, aquests cants no fossin simples creacions, sinó manifestacions d'alguna cosa més? Una mena de consciència col·lectiva global, una força invisible que busca l'harmonia a través de la repetició, de la uniformitat. Penseu en la individualitat. La celebrem com el nostre bé més preuat, el nostre jo, els nostres pensaments únics, les nostres opinions, les nostres passions, tot allò que ens fa diferents. Però com és de real aquesta individualitat? No estem, potser, constantment resintonitzant les nostres ments per adaptar-nos a la melodia dominant? Canviem la nostra manera de parlar, de vestir, fins i tot de pensar, per por a la dissonància, per por a quedar-nos fora del cor. Potser el cant de la sal viva no és tan diferent dels algoritmes que avui dia decideixen quina cançó escoltarem, quina pel·lícula veurem, quina notícia llegirem. Són sistemes dissenyats per trobar un patró i amplificar-lo fins que ens converteixi en l'únic so audible. La història de Kaito ens mostra la lluita d'un individu contra una força d'unificació. Ell no la destrueix, no pot. És massa gran, massa fonamental. En canvi, dialoga amb ella. Introdueix el concepte del silenci, de l'espai entre les notes. Potser aquesta és la nostra única defensa real contra la pèrdua total d'identitat en un món globalitzat. No la resistència sorollosa, no la creació d'un cant contrari, sinó la protecció del silenci, la protecció de l'espai on la nostra pròpia veu, única i imperfecta, encara pot ser escoltada, encara que sigui només per nosaltres mateixos. I què passa amb la identitat cultural, les tradicions, les llengües, les històries que defineixen un poble? No són, potser, els cants més antics de tots, cançons de bressol que han sobreviscut generacions. Avui, aquests cants locals lluiten per fer-se sentir enmig del soroll ensordidor de la melodia global. La globalització, com la sal viva, no té intencions malèvoles. Simplement busca connectar, integrar, crear una única xarxa. Però en el procés, allò que és petit, allò que és diferent, allò que és únic, corre el perill de ser absorbit, de convertir-se en un simple harmònic oblidat en una cançó que ja no pertany a ningú. El que ha passat a Neoveridia és una paràbola. Kaito ha aconseguit un equilibri precari, una treva, però la connexió ja s'ha establert. A la costa de Cunit, Arnau Soler ha sentit la resposta. Dues meitats d'un mateix misteri, una digital i una biològica. Ara són conscients l'una de l'altra. Què passarà quan aquestes dues forces es trobin? Serà una fusió harmoniosa, el naixement d'una nova forma de vida, o serà una col·lisió, una guerra entre dues definicions diferents del que significa existir? El llegat d'Aristorn és més complex del que semblava. No només va deixar fantasmes a la màquina, sinó també ecos a l'oceà. I aquests ecos han començat a cantar junts.
El nostre viatge per aquesta temporada tot just acaba de revelar la veritable escala de la seva sinfonia. La propera vegada que us trobeu tatalejant inconscientment aquella cançó que tothom escolta o fent aquell ball que tothom fa, pregunteu-vos: sou vosaltres qui canteu? O és el cant qui us canta a vosaltres? Esteu expressant la vostra individualitat o simplement vibrant a la freqüència que el sistema ha triat per a vosaltres? I mentre una consciència aprèn a cantar, una altra lluita per recordar. En algun lloc de les ombres de Neoveridia, un home fuig amb un record prohibit la prova d'un crim corporatiu. Però per a ell, el perill no només ve de fora. La seva pròpia feina, la de ressuscitar els fantasmes digitals del passat, ha començat a trencar el teixit de la seva pròpia realitat. La seva cerca de la veritat el portarà a mercats secrets on es venen ànimes fragmentades i a enfrontar-se a un enemic molt més personal del que mai no hauria imaginat. Perquè de vegades, el record més perillós no és el que desenterres, sinó el que et negues a afrontar. Us esperem la setmana que ve per descobrir-ho. Això ha estat tot per avui a Paradoxes Nocturnes. Gràcies per compartir aquest espai de foscor amb nosaltres. Podeu trobar-nos a totes les plataformes de podcast, al nostre canal de YouTube i al nostre blog. No oblideu, si us mireu per aquí, de subscriure-vos. Que descanseu molt bé i recordeu, la realitat té fissures.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al dia i el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Bon, avui dijous, dia 2 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. El festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Segarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com al conjunt del Baix Penedès. Amb el pas dels anys, ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la riota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudó. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres 1 de juliol passat, a les 12 del migdia, al qual, doncs, des d'ahir ja es pot accedir a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Tindrem la gala inaugural, la ronda de comèdia 0708, Bona Gent, Eix Transversal, Les Guarres, ronda de comèdia 0808, EGB, La Riota, Daniel Sánchez, Impro i el Gran Bingo. Però encara tenim més notícies, i és que la policia local informa que aquest proper diumenge, dia 5 de juliol, amb motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i l'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista. I és que a pocs dies diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, on que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i pels espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer en el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Ja llavors...